0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

Alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mort,

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Radio Arrels.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Radio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Radio Arrels.
5: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcí, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.
4: Una hora 100% en català.
0: Radio Arrels.

0: tots colors. Cada porqueria, cada porqueria, cada porqueria, n'hi ha de tots colors. Tots colors.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Perpinyà, 95. Sol.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Nael, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina.
2: Jeua jau, la blanca morta, jeua jau.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: A Clarà i Villarac, 95.5.
2: Alors...

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema.

0: Ràdio Arrels.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. Són les 7 i comença, com ho sabeu, l'hora fresca a Ràdio Arrels. I serem junts fins a les 9. D'aquí poc, doncs, l'entrevista d'avui. Una entrevista que es parla de poesia. Després tindreu, com sempre, la crònica CO2. Però per ara, l'Enric Balaguer amb la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseids. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: En Frederic Udina és membre de l'associació Pas de Porte i a continuació a Radio Arrels parlarà de les activitats lligades a la poesia que fa justament aquesta associació. Bam.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Frederica Udina, membre de la mesa de l'associació Pa de Porta, aquí a Ceret. Llavors, hem parlat bastant d'aquest festival, la Moissong, del mes de juny, cada any, la sisena edició enguany, el 2026, però no sabem prou el que feu tot l'any.
3: Tot l'any. L'associació Pa de Porta, de fet, va començar l'any 2010-2011 fent activitats relacionades amb la poesia. Després, fa 6 anys, va començar a fer la Moissong, que és el més visible. Però des de fa anys que s'organitzen lectures de poesia. Jo a l'origen no hi era i no sé com va començar, però actualment el que fem és un cop al mes, l'últim dijous normalment, convoquem a tots els socis, els adherents de l'associació, per fer una lectura de poesia. Cadascú porta una poesia que li agrada.
2: Seva o d'un autor?
3: Sí, d'un autor. Quasi ningú porta poesies seves, no, d'un autor, d'un llibre que està llegint o que ha llegit, que li agrada. Hi ha molta diversitat i cadascú llegeix una poesia. Normalment busquem un lloc tranquil que provoqui una certa intimitat i silenci i això. Vam fer-ne una, la Briqueterie de Santa Marguerita, de Sant Jean Pladecó, que va estar molt bé perquè és un espai industrial que ens van deixar al vespre, no hi havia ningú, només hi havia 3 bombetes, un silenci, una foscor, teníem una petita llum per poder llegir, i cadascú llegeix una poesia, després hi ha una estona de silenci, després surt una altra, llegeix una altra poesia, i ens estem, doncs, a ser una hora i mitja, i després fem...
2: Lectures, però no pas interpretació,
3: no,
2: o diàleg,
3: no, no,
2: o res,
3: no, eh? No, a vegades hi ha algú que comenta, diu, sí, que vaig llegir això, però no, normalment és la lectura, i després, doncs, evidentment, una mica una copa, una mica de vi, una mica de pica-pica per fer la sociabilitat.
2: Sí, i tant en francès com en català, majoritàriament en francès, suposa.
3: Majoritàriament en francès, però jo, com que jo vinc de l'altra banda del Pirineu, llegir en francès en públic puc fer-ho, però no me'n surto gaire bé i em miren així amb una cara com dient tu no ho fas bé. Llavors jo llegeixo en català i normalment busco poesia catalana que està traduïda.
2: Contemporània, més aviat.
3: Sí, bàsicament contemporània. Sí, hem llegit coses d'Antoni Clapés, Mireia Calafell, Antònia Vicenç, sí, poetes contemporanis. I després busco algú que pugui llegir la versió francesa, algun dels companys de l'associació. Per això és, cadascú... Hi ha un home que ve d'orígens del Magreb, no sé ben bé si del Marroc o d'on, que de vegades porta poesies en àrab i les llegeix en àrab i ell mateix en francès. I ens agrada molt també això, perquè és clar, la sonoritat...
2: La música de les llengües, sí.
3: I després, enllaçant amb això, quan arriba el Pantant de Poeta del mes de març, organitzem ja unes lectures més sonades, més públiques, amb algun poeta més important, més reconegut i més obert al públic. Aquest any, per exemple, vam fer el mes de març, va venir la Mireia Calafell, que és una poeta de Barcelona, bastant jove, i que ha publicat bastant, i té alguna cosa publicada en francès també, i la vam convidar i va fer una lectura que va estar molt bé, i hi havia uns companys de l'associació que llegien la versió francesa de cada poema. I després, el dissabte següent, va venir un poeta de Montpellier, Michael Gluck, que va fer la seva lectura. Normalment són 2 dissabtes del Pantant de Poeta. Però la resta de l'any és això, doncs un cop al mes, a finals de mes, una lectura més íntima, més entre nosaltres.
2: Sí. Jo el que m'ha sorprès molt, sobretot en aquest festival de Moissong, és que atacar-se a la poesia és difícil, perquè té una imatge de confidencialitat, que hi ha pocs lectors de poesia, que hi ha poca edició, que hi ha petits tiratges, que és una cosa una miqueta del passat, i veig que no, que finalment hi ha un públic per la poesia.
3: I tant que sí, tant que sí. Quan fem aquests Pantant de Poeta, vam reunir 70 llargs amb la Mireia Calafell, i encara més, 80-90, amb el Michael Gluck, potser és més conegut, ha publicat molt a França i això, i és clar, el fet que fos un català Mireia Calafell, hi va haver gent que es va frenar, però la gent que va venir, aquí hi ha molta gent que l'entén, el català, tu ho saps molt bé, que potser no el parla gaire, però l'entén, i llavors podia llegir, podia entendre el que deia la Mireia Calafell, que ho va fer molt bé, perquè intentava parlar a poc i explicar-se. Ella no parla francès, però ho feia prou bé, i després es llegia la versió francesa. Hi va venir molta gent, hi havia molta gent, i en general, ara ho comentàvem, allà baix, a la part del sud de Catalunya, hi ha un moviment de poesia jove bastant potent. Sempre és una cosa una mica minoritària, però hi ha un festival de poesia que es fa al Palau de la Música i que hi va molta, molta gent, milers de persones. I sí que hi ha una vida de la poesia, jo crec que actualment, sí.
2: De la temporada 2025-2026, si treballeu en un any escolar, s'acaba. Teniu alguns projectes, alguna cosa a anunciar per la... suposo que reprendreu després de l'estiu, a la tardor.
3: Sí, tenim projectes, però encara no estan concrets. Seguirem fent les lectures de poesia, la postpor, que en diem, la postpor, cada mes, això es farà segur. Pel plantant de poetes estem començant a buscar. Hi ha un cert interès aquí de que una de les dues sessions sigui d'un o una poeta de la Catalunya del Sud, i estem mirant aviam, ha de ser algú que tingui obra publicada en francès per poder fer la lectura bilanga, però ho farem segur, jo crec que trobarem el plantant de poetes al mes de març. Al llarg de tot el curs, les lectures aquestes són més íntimes. Són...
2: A Ceret o en d'altres llocs? Al Vallespí?
3: Sí, en principi sí. A Ceret, però vaja, ja et dic, vam anar a Sant Jan Pladecor, ara pensàvem també potser anar a Reiner, sí. Intentarem també bellugar una mica, perquè anar traient a gent, eh? Però, esclar, això sempre serà una mica més minoritari. Però, i després de la Mossa, on segur que aquest any està tenint molt èxit, i segur que es repetirà, però no en tinc ni idea, perquè això... jo ara no crec que se sàpiga, potser sí que la Magui Lloberes ja està començant a tirar contactes perquè ella en té molts, però de moment jo no en sé res. Segur que es farà la Moasson i que serà el cap de setmana.
2: Que serà una bona collita.
3: Serà una bona collita, com la d'aquest any, que ha estat molt bé de moment, i ara encara ens queden un parell d'espectacles.
2: Molt bé, moltes gràcies a Frederic Udina, de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret.
3: Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
1: Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

D'aquí poc la crònica CO2 animada per l'Albert Noguer. Però per ara continuem amb música. Hem vingut a jugar de buos.

0: crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Fenòmens climàtics extrems a l'Àfrica subsahariana. Bon dia. L'Àfrica subsahariana s'ha convertit en un dels territoris més vulnerables davant l'acceleració del canvi climàtic, amb fenòmens meteorològics extrems que devasten comunitats senceres i agreugen la crisi humanitària. Les dades científiques són contundents. La temperatura mitjana al continent africà ha augmentat 1,4 graus des de l'era preindustrial, superant la mitjana global. Les sequeres prolongades a la banya d'Àfrica, que afecten Etiòpia, Somàlia i Kenya, han deixat més de 23 milions de persones en situació d'inseguretat alimentària, segons l'ONU. Paral·lelament, regions del Sahel pateixen inundacions catastròfiques sense precedents. Els cicles de pluges tradicionals, essencials per a l'agricultura de subsistència, s'han alterat dramàticament. Les temporades de sembrada són ara impredictibles, provocant collites fallides i fam generalitzada. El llac Txad ha perdut el 90% de la seva superfície des dels anys 60, afectant a 30 milions de persones que en depenen. Mentrestant, la temperatura al Sàhara Occidental ha superat els 50 graus amb una freqüència alarmant, fent inevitables zones senceres. Les onades de calor extrema es combinen amb invasions de llagosta del desert amplificades pel caos climàtic. La tragèdia és que l'Àfrica subsahariana, com d'altres regions pobres del planeta, contribueixen molt poc a les emissions globals de CO2, però pateixen les conseqüències les més devastadores.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

I tenim músiques molt variades a Radio Arels. Ara, El Viento de Manu Chao.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu.

0: Son les set i mitja i escolteu l'Hora Fresca a Radio Arrels. I com cada mitja hora trobem l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
4: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 10 d'agost del 1997, Pascal Comalada publica el disc Un tal jazz, fet per Octave.

producción El músic nord-català és sorprenent i imprevisible. Ha publicat centenars de discos, singles i col·laboracions. En aquest treball, un tal jazz, s'hi troben versions de ballets tradicionals catalans com la Reu Riera, la Bolangera, Ball de Moros i Cristians o encara la dansa de Castellterçol, que ara mateix escoltem.

I segons vosaltres, quin personatge mereixeria tenir un carrer dedicat a Catalunya Nord? Doncs en Julia Leona proposa en Joan Pauginer.

0: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
1: Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels al Julià Leone, bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem demanat quina personalitat de Catalunya Nord, diguem, mereixeria un carrer que encara no tingui. I ens has triat una persona que té carrers a diferents llocs de Catalunya Nord, però que li falta, diguem, en el poble on va néixer. Quins has triat, Julià?
3: Em sembla obvi que els carrers de Bages, en aquest poble tan important per nosaltres, i us diré per què, hi hagi un carrer Joan Pau Giner. I no és el cas. Em sembla molt injust, hi ha d'haver un carrer Joan Pau Giner a Bages.
2: Deies per què és tan important Bages?
3: Perquè justament ha vist néixer i créixer un dels artistes més importants de la música nord-catalana, o sigui, el Joan Pau Giner.
2: Ara deies un dels artistes més importants. Si algú, diguem, aterra a Catalunya Nord i no sap qui va ser Joan Pau Giner, com ho explicaries?
3: És un Ovidi Montllor nord-català, diria. És una barreja entre un Brassens i un cantautor d'aquí, o sigui, cantava cançons amb temes de la terra d'aquí, cantava cançons i les cantava molt bé. Era una figura cultural nord-catalana que malauradament hem perdut als anys 90 i que trobem a faltar.
2: Com a músic, tu en aquest cas, diries que és un referent o un d'entre altres?
3: Un d'entre altres, sí, com a músic personalment no estic en el mateix estil. Clar, era un cantautor més aviat de text i lluïa molt amb la seva guitarra, tot sol, quan jo m'encaixo més amb la meva banda. Pot passar, sí, faig bolos tot sol, però ell lluïa així i pensava la seva música tot sol amb la seva guitarra i sobretot amb els textos. Era un poeta modern. Però sí que és un referent a nivell filosòfic. Era un, abans de tot era un nord-català i vivia la seva cultura com nosaltres la vivim, amb les característiques del seu temps, clar, però abans de tot era un nord-català.
2: Doncs queda clar, en aquest cas, Joan Pau Giner, que té alguns carrers a Catalunya Nord, però no al seu vilatge natal, on sí que té una mediateca, però no un carrer. I en aquest cas, Julià, el que ens defensaves és que mereixeria, doncs, un espai públic com aquest. Moltes gràcies, Julià, per atendre'ns.
3: A tu, moltes gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, són les 8. D'aquí poc tindreu la crònica sobre la vida d'en Pau Casals, però per ara us deixo amb la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Cau Lliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
6: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

Era una cançó del moment a Radio Arrels, Paella Party, d'Albert Esteve. D'aquí uns minuts, doncs, la crònica sobre la vida d'en Pau Casals, presentada per l'Enric Balaguer.

0: Radio Arrels, Alenyà, 95.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
1: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
2: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la República per promoure de facto la igualtat.
3: Ell era republicà.
1: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
3: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar i el nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
2: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i, com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'acaba la broma, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, almenys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldrà fer les festes. I aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge, després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república, que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rubí i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques paraules d'idà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà el Parlament. Aquest Parlament el podem veure gràcies a la Revista Musical Catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. S'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven embenats, no podien aplaudir. I aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, un dels organitzadors del Comitè de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, més a més de fer el concert, no portava diners, dona un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música, hi va companys, hi van autoritats, etc., es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el govern central, fa dels programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i el concert al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels fedits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'uníson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba a dir això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, però que estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del Rus espanyol encara potser ha de per avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà posteriori, a partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que treguin els dictadors com Franco i aleshores doncs en veu de que no arribarà a publicar articles que escriu ell com el del New Chronic o cartes que enviarà i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy com l'havia tingut també doncs, amb en Truman que els envia cartes en el que no parla només de la pau amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat, i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals. I per això es manté en una república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, semblen espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrel.
1: Escolteu Ràdio Arrels, l'hora fresca, són 8:15. Ens queda encara una mitja horeta a passar junts. Però abans de parlar justament del programa d'aquesta última mitja hora, trobem l'Enric per la meteo.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
5: Bon estiu a Ràdio Arrels!
3: Ràdio Arrels.

Vilatges de Conflent. Avui, tercer episodi a Escarú amb Daniel Aspa. Hem acabat l'episodi

0: Continuem aquest carrer. Podem dir que és el carrer principal d'Escaró, aquest? Si traiem, evidentment, la carretera nova.
1: Sí, sí, és el carrer principal del vilatge, perquè és el carrer el més gran que se'n va cap a la plaça del poble, que se diu la plaça de Sant Martí. És el més important, no?
0: Aquí arribem a la Font.
1: Sentes el campanar?
0: Sí, sí, l'hem sentit.
1: Veieu, 3 hores i mitja, no? És 3 hores i mitja, és això. Aquí anem a caminar fins a la posta. I també el perroquet. És així que se diu en català, el perroquet. Anem.
0: I no vols parlar de la Font?
1: Me'n vaig explicar la posta i... Adéu, salut, se va.
0: I aquí tenim una casa bonica que ha estat renovada, per això, semblaria que això no és el que hi ha dalt, la part alta no és tot de l'arquitectura d'origen.
1: Oui, és original. Diuen que aquí hi havia una antiga església o com així, una capella. És per això que veus les finestres que són així.
0: I eren així, sempre les conegut així?
1: Sempre les són vistes així. I aquí hi havia la posta i la perruqueria, i doncs me recordo ben bé el Lucien Vergès i de l'Hermina. I l'Hermina, quan... hi havia tot el courrier de la posta, se posava aquí, davant de la porta, de la porta aquí, i les dones, al matí, les dones eren tot aquí. I els homes eren al miner, a la mina, i les dones aquí, totes. I llavors deia el noms, i doncs a distribuir...
0: La carta?
1: El courier donava el courier a totes aquestes dones que eren aquí. Hi havia un ambient formidable aquí. I les dones reien i tot això, perquè hi havia noms de cops complicats aquí. Perquè hi havia noms de família que venien de Polònia, que venien de l'Algeria, que venien del Marroc i tot això. Doncs de cops l'Hermina... Era pas fàcil per ella de llegir tots aquests noms. I totes les dones se posaven a riure aquí. Hi havia un ambient extraordinari.
0: És una manera original de repartir el correu, eh? No es feia de casa a casa, doncs. Es feia...
1: Sí, després se feia de casa a casa i a peu. A peu, el Lucien anava a peu fins al Vinalt d'Amunt, que era... a pobresa 2 quilòmetres, i l'Hermina, perquè era pensionat de la guerra de 40, tenia una cama amb ferro, i l'Hermina anava cap a Itoa a distribuir el correu, també. I després feien també perruqueria, i me recordi de cops la meva mare, quan hi havia el mercat a Prada, el primer de març, perquè el primer de març era un mercat més important, el primer de caixa de cada mes. I la meva mare de cops anaven a fer esturgirar els cabells a Prada. I el pròxim cop, quan venia aquí a veure el Lucien, sabes, tornava, girava el torn de jo i me deia sempre, me deia en francès, me deia ta mare, et t'en venia a Prada, tu fer recuperar els cheveux. I jo li deia, oui, ah, je le vois. I donc me feia que compre això, perquè a aquest home li agradava també d'esquetzar els cabells per la gent d'aquí, i donc li agradava pas massa que les mares anaven amb la minada els cabells a Prada.
0: Tornem donc, a fer aquesta descripció, quan hem dit que era, que no era originari, finalment el Daniel Aspa em diu que sí, hi ha dues finestres i per sobre hi ha uns triangles, eh? Una mica com se fa en altres regions de França. Continuarem cap a la font de Sant Martí, on Daniel Aspa, al Valle d'Escaró, el nostre guia, té molts records.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: D'aquí poc podreu tornar a escoltar l'entrevista d'en Frederic Udino. Però per ara, ferides de Coeman.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels.
2: Frederica Udina, membre de la mesa de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret. Llavors, hem parlat bastant d'aquest festival, la Moisson, del mes de juny, cada any, la sisena edició enguany, el 2026, però no sabem prou el que feu tot l'any.
3: Tot l'any. L'associació Pas de Porta, de fet, va començar l'any 2010-2011 fent activitats relacionades amb la poesia. Després, fa 6 anys, va començar a fer la Moisson, que és el més visible. Però des de fa anys que s'organitzen lectures de poesia. Jo a l'origen no hi era i no sé com va començar, però actualment el que fem és un cop al mes, l'últim dijous normalment, convoquem a tots els socis, els adherents de l'associació, per fer una lectura de poesia. Cadascú porta una poesia que li agrada.
2: Seva
3: o
2: d'un autor?
3: Sí, d'un autor. Quasi ningú porta poesia seva, no, d'un autor, d'un llibre que està llegint o que ha llegit, que li agrada. Hi ha molta diversitat i cadascú llegeix una poesia. Normalment busquem un lloc tranquil que provoqui una certa intimitat i silenci i això. Vam fer-ne una a la Briqueterie de Santa Marguerita, de Sant Jean Pladecor, que va estar molt bé perquè és un espai industrial que ens van deixar al vespre, no hi havia ningú, només hi havia tres bombetes, un silenci, una foscor, teníem una petita llum per poder llegir, i cadascú llegeix una poesia, després hi ha una estona de silenci, després surt una altra, llegeix una altra poesia, i ens estem, doncs, a ser una hora i mitja, i després fem...
2: Lectures, però no pas interpretació,
3: no,
2: o diàleg,
3: no,
2: o res,
3: no, eh? No, a vegades hi ha algú que comenta, diu, ah, sí, que vaig llegir això, però no, normalment és la lectura, i després, doncs, evidentment, una mica una copa, una mica de vi, una mica de pica-pica per fer la sociabilitat.
2: Sí, i tant en francès com en català, majoritàriament en francès, suposa.
3: Majoritàriament en francès, però jo, com que jo vinc de l'altra banda del Pirineu, llegir en francès en públic, puc fer-ho, però no me'n surto gaire bé i em miren així amb una cara com dient tu no ho fas bé. Llavors jo llegeixo en català i normalment busco poesia catalana que està traduïda.
2: Contemporània, i, més aviat.
3: Sí, bàsicament contemporània. Sí, hem llegit de coses d'Antoni Clapés, Mireia Calafell, Antoni Vicenç, sí, poetes contemporanis, i després busco algú que pugui llegir la versió francesa, algun dels companys de l'associació. Per això és, cadascú... Hi ha un home que ve d'orígens del Magreb, no sé ben bé si del Marroc o d'on, que de vegades porta poesies en àrab i les llegeix en àrab i ell mateix en francès. I ens agrada molt també això, perquè és clar, la sonoritat...
2: La música de les llengües, sí.
3: I després, enllaçant amb això, quan arriba el Pantan de Poeta del mes de març, organitzem ja unes lectures més sonades, més públiques, amb algun poeta més important, més reconegut i més obert al públic. Aquest any, per exemple, vam fer el mes de març, va venir la Mireia Calafell, que és una poeta de Barcelona, bastant jove, i que ha publicat bastant, i té alguna cosa publicada en francès també, i la vam convidar, i va fer una lectura que va estar molt bé, i hi havia uns companys de l'associació que llegien la versió francesa de cada poema. I després, el dissabte següent, va venir un poeta de Montpellier, Michael Gluck, que va fer la seva lectura. Normalment són dos dissabtes del Pantan de Poeta, però la resta de l'any és això, doncs un cop al mes, a finals de mes, una lectura més íntima, més entre nosaltres.
2: Sí. Jo el que m'ha sorprès molt, sobretot en aquest festival de Moisson, és que atacar-se a la poesia és difícil, perquè té una imatge de confidencialitat, que hi ha pocs lectors de poesia, que hi ha poca edició, que hi ha petits tiratges, que és una cosa una miqueta del passat, i veig que no, que finalment hi ha un públic per la poesia.
3: I tant que sí, tant que sí. Quan fem aquests Pantans de Poeta, vam reunir 70 llargs amb la Mireia Calafell, i encara més, 80-90 amb el Michael Gluck, potser és més conegut, ha publicat molt a França i això, i és clar, el fet que fos en català Mireia Calafell, hi va haver gent que es va frenar, però la gent que va venir aquí hi ha molta gent que l'entén, el català, tu ho saps molt bé, que potser no el parla gaire, però l'entén, i llavors podia llegir, podia entendre el que deia la Mireia Calafell, que ho va fer molt bé, perquè intentava parlar a poc i explicar-se. Ella no parla francès, però ho feia prou bé, i després es llegia la versió francesa. Hi va venir molta gent, hi havia molta gent, i en general, ara ho comentàvem, allà baix, a la part del sud de Catalunya, hi ha un moviment de poesia jove bastant potent. Sempre és una cosa una mica minoritària, però hi ha un festival de poesia que es fa al Palau de la Música i que hi va molta gent, milers de persones. I sí que hi ha una vida de la poesia, jo crec que actualment, sí.
2: I la temporada 2026 o 2025-2026, si treballeu en un any escolar, s'acaba. Teniu alguns projectes, alguna cosa a anunciar per la... suposo que reprendreu després de l'estiu, a la tardor.
3: Sí, tenim projectes, però encara no estan concrets. Seguirem fent les lectures de poesia, la postpor, que en diem, la postpor, cada mes, això es farà segur. Pel plantant de poetes estem començant a buscar. Hi ha un cert interès aquí de que una de les dues sessions sigui d'un o una poeta de la Catalunya del Sud, i estem mirant aviam, ha de ser algú que tingui obra publicada en francès per poder fer la lectura bilanga, però ho farem segur, jo crec que trobarem el plantant de poetes al mes de març. Al llarg de tot el curs, les lectures aquestes són més íntimes, són...
2: A Ceret o en d'altres llocs? Al Vallès Pi?
3: Sí, en principi sí. A Ceret, però vaja, ja et dic, vam anar a Sant Jan Pla de Coll, ara pensàvem també potser anar a Reiners, sí. Intentarem també bellugar una mica, perquè anar traient a gent, eh? Però, esclar, això sempre serà una mica més minoritari. Però, i després de la Mossa, on segur que aquest any està tenint molt èxit, i segur que es repetirà, però no en tinc ni idea, perquè això... jo ara no crec que se sàpiga, potser sí que la Magui Lloberes ja està començant a tirar contactes perquè ella en té molts, però de moment jo no en sé res. Segur que es farà la Moasson i que serà el cap de setmana.
2: Que serà una bona collita.
3: Serà una bona collita com la d'aquest any, que ha estat molt bé de moment, i ara encara ens queden un parell d'espectacles.
2: Molt bé, moltes gràcies a Frederic Udina de l'associació Pas de Porta aquí a Ceret.
3: Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels. D'aquí poc arribem a les 9 i és l'hora per a nosaltres de deixar-nos. Soc la Loriana Penyé, com sempre, i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Com sempre, també tindreu a continuació una entrevista sencera del disc de la setmana, aquesta vegada d'en Julen. Ara us deixo amb un clàssic, New York avec toi, de Telefon. Us desitjo a totes i a tots un bon principis de setmana. Thank you.

0: emmène-moi.
1: Ràdio Arrels. Són les 9.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels presentem el disc Caiguda Lliure del cantautor, dissenyador gràfic i influenciador vasco-català en Julen. Molt bon dia, Julen.
7: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
6: Molt bé, i tu?
7: Doncs molt bé, molt enfeinat, la veritat, o sigui que content per tenir feina, però alhora amb ganes que passin aquestes setmanes més boges i de tenir una mica de descans, però molt bé, molt bé.
6: Que bé, parlarem potser més endavant dels teus projectes o de les coses que estàs preparant ara mateix de cara al futur, però ara presentarem quatre cançons que són M'he enamorat, Vertigen, una cançó i Si dorms amb mi, que són del disc Caiguda Lliure, un treball que vas treure el 2022. Per començar, explica'ns per què aquesta Caiguda Lliure.
7: Doncs una miqueta el títol agafa, de fet, una de les frases que hi ha a la cançó Vertigen, que és la, de fet, la que obre el disc, després en parlarem, però el fet de fer un disc en el context en què em trobava jo era ben bé, em sentia que m'estava llançant una mica al buit, perquè venia de no dedicar-me a la música, sinó d'haver-ho tingut sempre com un hobby, com un entreteniment, com un plaer i punt, i de sobte passar a fer música com a ofici, no? I com passar a fer les meves pròpies cançons, ensenyar-les al món, per mi la sensació era realment de llançar-me al buit, de fer una mica caiguda lliure, i de no saber si me la fotria o no, parlant clar, perquè no tenia cap... Bueno, com en qualsevol dels camps artístics, no? Mai tens clar si la feina que fas algú se l'escoltarà, algú la voldrà apreciar, algú li agradarà o no, o si la cosa acabarà en qüestió de dies, mai se sap, no? Tant si ets actor, actriu, pintor o en aquest cas, en el meu cas, músic, no? Doncs, com que no se sap mai el que passarà, m'ho prenia molt com un ambient al buit, intento amb totes les meves forces fer el que m'agrada i aviam què passa. I per això el disc havia de ser sí o sí Caiguda Lliure, i d'aquí ve el tema del Vertigen.
6: I d'aquesta Caiguda Lliure podríem dir potser que hi ha hagut un molt bon aterrissatge al final.
7: Doncs per sort, sí, la veritat és que el disc va tenir molt bona acollida. Algunes de les cançons doncs, van sonar molt i em va fer molt feliç saber que molta gent l'escoltava. No només que molta gent l'escoltava, que de vegades els números són una mica perillosos, no? Perquè ens fixem com en estadística, sinó és més, a nivell qualitatiu, per mi va ser molt bonica la rebuda que vaig poder viure amb aquest disc, perquè les persones que m'escrivien per dir que li agradaven les cançons o que s'escoltaven algunes en concret o que venien als concerts i ho demostraven, la veritat és que l'emoció que hi havia pel mig era molt bonica, i el fet de poder connectar amb les persones a través de les músiques i de lletres pròpies i de melodies pròpies, doncs sí, molt, molt i molt gratificant.
6: Tu, abans de treure aquest disc, per situar una mica els nostres oients, ets músic, influencer, i vas començar a tenir molts seguidors a les xarxes socials amb unes cançons que feien on els seguidors et demanaven de fer una cançó sobre un tema donat. Com va sorgir aquesta idea?
7: Doncs sí, una miqueta era un joc. La veritat és que clar, jo les xarxes al principi me les prenia com un espai, bé, de fet com ara, el que passa és que ara s'ha professionalitzat una mica, però me les prenia com un espai on compartir música, però també compartir inquietuds, creativitat i humor una mica barrejat. Jo, de fet, no sóc músic de professió, sinó que vinc del món de la comunicació audiovisual, llavors sempre m'ha agradat molt fer vídeos, escriure guions, m'he dedicat a més a aquesta part, i per tant volia barrejar una mica els diferents àmbits de creatius en els que em sentia còmode. Aleshores, igual que havia fet durant molts anys versions i punt, no?, covers de cançons, i també havia escrit cançons pròpies, però no les mostrava tant, de sobte se'm va acudir la idea de poder fer cançons una mica irreverents o una mica estúpides, fins i tot, amb temàtiques que potser cap artista tindria ganes de fer-li una cançó o dedicar-li una cançó a aquella temàtica, però alhora fer-les en el seu propi estil. És a dir, què hagués passat si, ara poso per cas, potser una de les primeres que va esclatar una mica les xarxes, què hagués passat si Manel hagués fet una cançó sobre com es lliga a Tinder, no? Doncs una cosa tan aparentment estúpida i banal com aquesta, doncs a la gent li feia gràcia. El fet de poder imitar l'artista també per mi era un repte creatiu, intentar imitar les sonoritats musicals, les veus, el tipus de fraseig, el tipus de rimes, el tipus d'estructura narrativa de les cançons. Per mi era un repte, també era una pràctica compositiva, i clar, els primers dos o tres vídeos els vaig fer perquè em va venir de gust, o perquè un amic meu, una amiga meva, un grup d'amics em van dir, escolta, i si fessis això? Però després, de sobte, es va convertir en una tendència que les persones que em seguien a les xarxes em posaven reptes nous, no? Aleshores, per això, tots els vídeos començaven dient, m'heu dit que faci una cançó sobre tal en l'estil de qual. I així va néixer tot, i gràcies a aquests vídeos, precisament, diguéssim que l'èxit de les xarxes em va permetre poder fer aquest salt a dedicar-me a la música.
6: Penso en una cançó que he sentit avui mirant la teva pàgina Instagram, perquè jo sóc poc de xarxes socials i m'he hagut de posar una mica al dia, on els seguidors et demanaven de fer una cançó sobre independitzar-se de jove a l'estil de Charango, que realment ha quedat superbé. La veu, ets tu qui la fas?
7: Sí, la veu, la veu i els instruments i una mica tot està fet a casa. De fet, el que es mostra als vídeos és bastant això, és el home studio que em vaig muntar una mica abans del confinament, doncs m'ha servit per fer això, i les veus, sí. La intenció inicial no era ser imitador ni fer imitacions, sinó més un tema a nivell musical, però en el moment en què em vaig posar a cantar i a intentar doncs acostar una mica als originals, vaig veure que feia més gràcia i tenia més sentit si la veu també s'acostava una mica als cantants, que alguns són una mica més fàcils d'imitar, altres no tenia gaire sentit, però en aquest cas a Charango doncs una mica de paròdia feia falta.
6: Dius que tu fas tota la instrumentació, ens pots explicar com ho fas concretament?
7: Doncs tenim la sort que avui en dia és bastant fàcil fer música a casa o produir música a certs nivells, no? Evidentment, per fer segons quines coses, val la pena anar a un estudi, anar amb productors boníssims i músics boníssims que t'ajudin a fer la feina, però avui en dia és fàcil perquè hi ha molt programari adaptat per als ordinadors de casa, és relativament fàcil tenir un micròfon prou bo, una targeta de so, una sèrie d'eines que et permeten gravar. Per tant, en realitat, l'únic que necessito i el que necessitem els músics que fem això a casa és bàsicament un programa d'edició en el que pots gravar, enregistrar instruments, veu, i una cosa que és màgica i meravellosa, que és la informatització de les melodies. És a dir, a partir d'un teclat, com si fos de piano, això es transforma en informació per l'ordinador, diguéssim, pel programa, el que es diu el sistema MIDI, i pots fer que això, que tu toques amb un teclat, soni com si fos doncs un baix elèctric, una trompeta, un sintetitzador o una pandereta. Per tant, calen menys instruments reals per fer la sonoritat real, que mai serà com l'original, com l'acústica, no?, que sempre defenso moltíssim. Però, per suposat, per fer aquest tipus d'experiments i jocs i per fer produccions casolanes, doncs és bàsic, i déu-n'hi-do els resultats que surten, perquè al final és el que ens permet jugar i ser creatius.
6: Tornarem a parlar d'això una mica més tard, de com arribes també a decidir-te al final de quin arranjament és el bo, perquè quan estàs tu tot sol no tens un productor potser que te diu aquesta és la versió la millor, i com arribes tu al final a convèncer-te d'això, n'acabarem parlant potser més tard. Si estàs d'acord, escoltem un momentet aquesta cançó que has fet, on has fet una cançó sobre independitzar-se de jove a l'estil de Charango.
7: Perfecte, perfecte.
0: He trobat un pis a Gràcia sense sostre ni ascensor. 25

0: Ja vaig, mare!
1: Deixo als oients de Ràdio Arrels que encara no et segueixen que es mirin el teu Instagram on hi ha totes aquestes cançons. I doncs avui començarem presentant el teu tema, potser el més famós, que és una cançó. En aquesta cançó ens expliques una mica tot això dels teus seguidors que et demanen d'escriure sobre diferents temes, però al mateix temps ens expliques també que a vegades és difícil enfrontar-se en el full en blanc. Tu, Julen, com t'ho fas per aconseguir escriure sobre qualsevol tema?
2: Doncs és un exercici bastant divertit. I és que precisament en el moment que la gent que m'envolta o la gent que em segueix a les xarxes em proposava temàtiques, la veritat és que va molt bé per trencar aquesta por al full en blanc, perquè justament sovint són temàtiques que no fa por compondre, no? Perquè al final d'una broma sembla que tothom en pot fer una cançó, per tant no tens la pressió d'escriure dels grans temes, no? És a dir, si t'has de posar a parlar dels grans temes que han mogut l'art per excel·lència, sinó que són l'amor, la soledat i la mort, podríem dir, a grans trets, parlar d'aquests temes, per fer-ho de debò, ostres, és fotut perquè t'has d'obrir en canal, potser, si vols fer-ho bé, si vols fer-ho de debò. Ara bé, en el moment en què has de fer bromes o has de parlar d'una temàtica que aparentment és poc important, poc rellevant, o que pots fer una mica de conya, una mica de denúncia, és molt més divertit i molt més fàcil perquè tens menys prejudicis, tens menys exemples previs, per tant, pots tirar pel teu compte i serveix bastant com a entrenament. I, de fet, la cançó, el meu primer single, que va ser aquest titulat justament Una cançó, venia precisament d'això, de aquest inici de cada un dels vídeos que havia fet a xarxes, que m'havien donat la popularitat, que deia, m'heu dit que faci una cançó sobre, m'heu dit que faci una cançó, m'heu dit que faci, i finalment vaig fer, doncs, això, una cançó. I d'això va el videoclip i d'això va la pròpia lletra del tema, i és de l'infinitat de temàtiques en les que m'agradaria compondre'ls i dedicar-los una melodia i una lletra, que potser no arribo a totes, perquè evidentment també una de tenir una guia una mica, una línia editorial, diguéssim, però també per agrair precisament a tota la gent que sempre m'ha acompanyat en aquest procés creatiu, i al final els artistes o els músics no som ningú si no hi ha algú que hi ha al darrere que s'ho escolta i que ressona d'alguna manera. Bé, no som ningú, sí, seríem per nosaltres sols, però si no hi ha un escenari o no hi ha unes plataformes on podem compartir-ho, per tant, si no hi ha algú que ens fa una proposta o algú que està disposat a emocionar-se amb nosaltres, la nostra feina perd bastant el sentit.
1: Quin és el tema més estrany sobre el qual t'han demanat d'escriure una cançó?
2: Ostres, clar, és que ja arriba un punt que ja no hi ha cap que em sembli estrany, perquè clar, un dels més típics era la pizza amb pinya, no? Aquest me l'han demanat mil vegades, no? O els tipus de pijames, m'han dit, fes una cançó sobre els tipus de pijames, que aquesta mai l'he arribat a fer, sempre la tinc allà al tinter. M'han dit que faci cançó sobre coses musicals, també, gent molt friqui de la música, que em diuen, doncs, sobre el tema de desafinar, sobre els tipus d'acords, sobre coses com més de gent que s'hi dedica, que li fa il·lusió sentir aquestes coses, però la gent és molt creativa, i la gent, com que no té vergonya a les xarxes, en aquest sentit, per mi em va bé. En altres contextos, doncs, pot ser molt agressiva la gent, no? Però en una cosa així, que hi ha aquest esperit col·laboratiu, no sé, però de tot, de tot.
1: Doncs va, escoltem la primera cançó d'aquest disc, Caiguda lliure, una cançó de Julen.
3: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust, i a veure què puc fer.

faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només ho entendré.

0: Caiguda Lliure és el nom del disc que presentem aquesta setmana i el seu autor és en Julen. Julen, tu has estudiat disseny gràfic. Eres músic abans de ser dissenyador gràfic?
1: Doncs sí, vaig estudiar, bé, de fet, publicitat i relacions públiques, que vaig acabar concretant cap a aquest món del disseny gràfic i l'audiovisual, i no havia estudiat música abans, sí que, bé, de petit, allò típic de punta anar a piano, no? I sí que havia fet música quan era petit. Sí que he estat sempre molt envoltat de música i de persones doncs, que estimen la música. A casa sempre s'ha cantat molt, amb la família, hi ha hagut la música molt present. Però sí que és cert que no he rebut formació reglada o diguéssim, oficial a nivell de música. Sempre he après bastant pel meu compte, he après des de casa, de forma autodidacta, o he après en contextos en els que la música hi era present, com per exemple des de les colònies o campaments d'esplai o escoltes, no? És que sempre hi ha una guitarra pel mig i per tant comences a aprendre quatre acords i a cantar, fins a cantar amb el món coral, no? El fet de cantar amb altres persones, de cantar amb un grup vocal o amb una coral, això sempre fa aprendre moltíssim. I en el meu cas, al principi vaig cantar amb un cor clàssic, el Coral Vara de Barcelona, però de seguida vaig formar part del grup vocal Increscendo, de Granollers, i amb ells, doncs, clar, vam fer un recorregut molt gran a l'escenari i, per tant, també vaig poder aprendre moltíssima música, diguéssim, fent-la, no tant estudiant-la, sinó fent-la.
0: I tu, Julen, les teves cançons, ho fas tot tu, els arranjaments, la lletra, els muntatges. Com ho fas per decidir-te sobre quina serà la bona versió? Per decidir-te quin serà el bon instrument, quin serà la bona sonoritat? Com ho fas per aconseguir decidir-te? Tens gent que te diu, així ens ho has de deixar? O ets tu realment que dones la versió definitiva?
1: És dificilíssim, és molt, molt difícil. I és per això que m'envolto de les persones que conec, que són de molta confiança i que alhora són molt més talentoses que jo, perquè gràcies a envoltar-nos de gent molt talentosa, doncs la feina d'un mateix sempre brilla més. I de fet el disc el vaig produir conjuntament amb dos companys que són molt bons músics i bons productors, i altres cançons que he anat fent i he anat traient sempre m'he voltat de productors que m'han pogut ajudar i amb qui he pogut crear conjuntament. Sí que la composició base és meva, les melodies, les lletres i els arranjaments els faig a casa, diguéssim, parteixo de la meva pròpia creativitat, però m'envolto de persones que en saben moltíssim perquè necessito aquest acompanyament. De vegades no és per produir amb ells, de vegades només és per ensenyar-los la cançó o ensenyar-los una maqueta i dir, escolteu, què li falta això? Què li passa? Què li sobra? Perquè el més difícil justament és el que comentaves de saber quan dir, d'acord, això ja està, no? Quan dir, d'acord, fins aquí s'ha acabat, ja no puc fer més feina. Això no, diguéssim que mai costa molt arribar a aquest punt perquè sempre voldries donar-hi més voltes o provar altres coses, però també s'ha de saber deixar que la cançó respiri, voli i es presenti. De fet, ara és un moment en què m'està passant això i és que tinc cançons al forn, podríem dir, però precisament buscant noves sonoritats o buscant diferències fa que els times de publicació s'allarguin moltíssim perquè no, dius, ostres, no estic encara d'acord amb com sona, vull donar-hi més voltes. Doncs, bueno, aplacem el calendari de publicació i ja es farà més endavant. Justament per això, per la inseguretat que genera el fet de dir, d'acord, s'ha acabat la cançó, és així.
0: I al final aquest disc Caiguda Lliure, les cançons que hi ha, estàs perfectament satisfet o hi ha un punt que has dit, bueno, no puc millorar més, ho faig així, però potser algun dia tindré el dubte de si ho haig d'arreglar o no? Com ha anat aquest procés?
1: Sempre hi ha aquesta sensació, jo crec que qualsevol, o gairebé qualsevol músic o cantautor podria dir el mateix, i és que es presentes, estàs orgullós, al final és com que surt i ja està, ho pareixes, però després amb el temps voldries segur canviar coses o no perquè no estigui bé, però perquè també canvien els estils, les tendències, els gustos i potser una cosa que t'agradava fa uns mesos o fa un any ara no t'agrada de la mateixa manera. Jo estic content de les cançons i crec que tenen una essència que no la canviaria, no la canviaria, i també responen a diguéssim, al Julen d'aquell moment d'arrencar i de llançar el primer disc. Ara segurament faria cançons i faig cançons diferents, una mica diferents, perquè també les experiències personals han canviat. Però jo d'entrada les deixaria com estan. Sí que passa que després, quan es toques en directe, els concerts, és la gràcia que les pots modificar segons com et vingui de gust. I això és l'útil dels concerts. Quan vas a veure qualsevol grup que de sobte et versionen una cançó pròpia d'ells, però amb l'estil que fan ara, i clar, és xulíssim perquè la pots viure d'una forma completament diferent.
0: I si haguessis de triar una cançó del disc, Caiguda Lliure, o una altra que hagis publicat, quina triaries? Potser la que et sentis més orgullós.
1: Ui, això és dificilíssim. Això és molt difícil, no? No sé si sabré contestar. Em passa que potser una de les que els segueixo tenint més estima és precisament a Vertigen, que és la que obre el disc, la que d'on surt aquest títol de Caiguda Lliure, perquè la vaig escriure abans de saber que volia fer un disc. I té aquesta essència, jo crec, una mica més primerenca, que també es nota, inclús amb els arranjaments i tot, que ja no era pretensiós i no estava escrita pensant, d'acord, això serà un disc, sinó només amb la il·lusió de, ostres, estic fent una cançó pel futur i per compartir-la amb la gent. Llavors, potser per això li tinc una mica més d'amor especial. Ara bé, tota la resta és com triar qui t'estimes més, no? Quin dels teus fills o quin dels teus familiars t'estimes més. Doncs és complicat, és complicat.
0: Sí, bastant, bastant difícil, la veritat. Doncs va, justament, parlem d'aquesta cançó Vertigen. En aquesta cançó comences dient «Sembla tan fàcil estimar-se bé». Tu et saps estimar bé, Julen?
1: Ostres, que difícil. Doncs ho intento, ho intento. Jo crec que bastant bé. Tots de vegades fallem amb això. Costa una mica mirar-se des de fora i mirar-se des de dins. Costa mirar-se de moltes maneres. Però jo intento estimar-me bé i tenir gent a prop que m'ajuda a recordar com estimar-me bé i com ens hem d'estimar bé, perquè si no la cosa cau.
0: I ser famós és una cosa que t'ajuda a la teva autoestima?
1: Doncs, contra tot pronòstic, no. No, el fet de el tenir cert reconeixement ajuda moltes vegades, però com a estat general no ajuda especialment. De fet, estic també bastant segur que parlant amb qualsevol altra persona que es dediqui a aquest món, a la indústria musical o a la comunicació o a les xarxes, dirà el mateix, i és que quanta més exposició tens, no?, i quan més reconeixement tens, més fràgil et pots sentir també precisament per aquest nivell d'exposició, per intentar aguantar sempre el que esperen de tu, no?, per no defallir, per sentir que has d'aguantar un projecte i encara més sentint que el projecte no és una empresa, diguéssim, externa, no? No és una inversió externa, sinó que ets tu mateix i el producte, d'alguna manera, ets tu. Per tant, és més difícil ara. Sí, per això és tan important l'acompanyament emocional i psicològic sempre, super a favor de que tothom, si us plau, al món, siguis o no famós, facis teràpia, perquè qui sigui ho necessita, i crec que fem un món millor si tots fem això.
0: Sí, justament estem fent una crònica sobre el tema Ràdio Arrels, on animem els auditors a anar a fer teràpia.
1: Ai, sí, per favor, perquè hi ha moltes coses que se solucionarien en 4 sessions. De debò que molt recomanable a tothom, que ningú tingui vergonya de fer-ho, perquè a la que ho proves un parell de dies, després dius, ai, gràcies, perquè no ho he vingut abans. O sigui, que si us plau, tothom a fer teràpia.
0: Fer cançons també és una manera de fer teràpia.
1: I tant. De fet, encara que sigui fer-les per mi mateix o que no quedin escrites en lloc, però abans de fer teràpia com a tal, ja feia això d'agafar el piano i estar potser amb els auriculars unes llargues hores tocant, no?, o fent melodies, i això ja és molt terapèutic. Si la música ajuda molt, fer-la o escoltar-la, escoltar-la d'altres també, perquè també pot ressonar molt per dins.
0: Doncs va, escoltem Vertigen de Julen.
2: Sembla tan fàcil estimar-se bé, tenir la vida escrita en un paper.

0: veig molt més enllà.
1: Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i aquesta setmana presentem Caiguda Lliure, el disc del cantautor Julen. Julen, quines són les condicions que necessites tu perquè et vingui la inspiració?
2: Ostres, doncs no posar-me pressió a sobre, jo crec. O de vegades sí, jo no ho sé. Hi ha cops que no ho sé, perquè bé, hi ha aquella frase famosa de fes que sempre la inspiració t'agafi treballant, i és així. La idea típica, no?, del poeta que està estirat mirant una posta de sol i de sobte li ve la frase al cap, això pot passar, no dic que no, a mi no em passa. A mi no em passa. Jo necessito estar amb els instruments davant o estar pensant en unes melodies. O també pot, de vegades sí que és cert que va bé trencar la rutina compositiva o de treball per activar altres parts del cervell, un pensament més lateral i que et doni doncs, pistes per després poder estirar el fil. És a dir, sempre recomano, no?, algú em pregunta com ho fas de vegades per trencar això, el bloqueig... Doncs una dutxa ben freda i durant la dutxa et poses a pensar. Llavors en aquest moment et dona... O surts a córrer i potser... Mira, una vegada em va passar, això és anècdota més aviat, però vaig anar a fer 20 minuts d'anar a fer una mica una volta de bon matí a fer uns quilòmetres corrent i a mitja cursa, diguéssim, em va venir una melodia amb una frase. Vaig dir, ostres, això és boníssim, això m'ho he d'apuntar. Clar, no portava res a sobre, anava amb les claus de casa, a la butxaca i res més. I vaig estar, per si un cas, repetint-me en bucle aquella frase, cantant-la per dins, fins que vaig arribar a casa, corrents, suat, vaig agafar el mòbil corrents, la nota de veu al mòbil, per tenir la idea aquella que em va venir. I després, a l'estudi, diguéssim, ja poder estirar del fil i a veure cap a on sortia allò. Que ja et dic ara que allò al final va ser una mala idea i no va sortir cap cançó, però bé, hagués pogut ser que sí, per tant s'ha de fer cas d'aquests instints.
1: Més aviat la inspiració al matí o a la tarda o a la nit?
2: Generalment més nocturn. Potser al matí és més de picar pedra i fer feina, però al moment de que surten les idees més fluides, a mi normalment em passa més al vespre.
1: Què és el que te surt primer, la lletra, la melodia o depèn?
2: Doncs depèn bastant. Sovint surt una primera lletra, una frase potser, o poques paraules amb una melodia que quasi sempre van lligades i després això, estirant el fil, potser després sí que surt més una melodia, una harmonia, una mica estructura musical i si aquella frase, aquella idea o aquella temàtica té ganxo, doncs ja puc anar estirant també perquè surtin més coses i aleshores és almenys en el meu cas, en un full en blanc, diguéssim, volcar moltíssims pensaments al voltant d'aquell motiu o d'aquella frase, d'aquell titular i després anar-ho entrellaçant, però sí que és bastant simultani, bastant paral·lel.
1: Doncs ara parlarem de la cançó M'he enamorat, una cançó on expliques a quin punt t'has enamorat d'una persona com un amor a primera vista. Tu, Julen, et consideres com un romàntic?
2: Sí, i de fet faig molta broma això als concerts i la gent que m'acompanya també ho fa moltíssim perquè sí, sóc ensucradament romàntic i molt naïf i de fet aquesta cançó pretenia ser això, una burla de mi mateix sobre mi mateix, perquè si quan em poso a fer cançons de debò, no, aquesta és una mica paròdia, però les cançons reals romàntiques que em surten del cor són molt empalagoses i per això vaig dir, doncs mira, ja saps què? Posats a fer-ho, anem a fer-ho com si fos el Justin Bieber català, no? Una miqueta, versió, però no, clar, no tenint 16 anys, sinó tenint 20 llargs, que és com vaig fer aquesta cançó. Per tant, donant-hi una mica la volta, però sí, si em posés allò amb la mà al cor, em sortirien unes coses molt enganxifoses. Si és el que hem amat des de petits, sempre, les cançons que he escoltat sempre anaven al voltant d'això, molt bé, pel·lícules Disney per un tub, per tant, clar, aquests finals feliços doncs, sempre els he tingut, que ara, per sort, les coses s'han de construir i és molt important, però a nivell de compondre encara ja es noten aquestes dosis de musical.
1: M'encanta. Doncs va, què et sembla si escoltem M'he enamorat?
2: Perfecte. Això és

0: Sí, he de dir que no són gaire presents, per tant, visc bastant tranquil amb això. Sempre hi ha algú que té ganes de criticar perquè no li agrada el que fas, o perquè ho troba irrellevant, o perquè troba, no sé, o perquè no li sembla bé, i hi ha gent que li ve de gust manifestar-ho. Doncs endavant, he de dir que n'hi ha poquetes i les que hi ha normalment no m'afecten massa.
1: Genial, doncs. Tu, quines són les teves influències musicals? O quins grups escoltes?
0: Doncs em passa una cosa i és que, clar, diria que escolto de tot i és així, no? I dins de la música pop, doncs, no sé, des d'un dels clàssics com pot ser Elton John, un rei també del romanticisme, fins a coses més actuals, o música catalana, per suposat, doncs com pot ser la Judit Neddermann, el Joan Dausà, el Nil Moliner, tant se val. Hi ha moltíssims músics increïbles que m'escolto i tots m'influencien d'una manera o altra perquè, al final, també la gent que fa música aquí a casa, entre tots nosaltres també ens anem escoltant i suposo que ens anem influenciant. Però sí que és cert que hi ha un punt que, la part, diguéssim, més enllà de les influències musicals més evidents, de la música pop o rock actual, hi ha una cosa que sempre se m'escola amb algun dels temes i és el fet de que m'agraden molt els musicals, bé, de fet també he estudiat teatre musical i per tant tota aquesta part em tira moltíssim i a l'hora d'inspirar-me, a l'hora de compondre, i sobretot si composo amb el piano, s'escolen pel mig cosetes que sé perfectament que, bé, mentre faig la cançó no me n'adono, però després a la que li poso els meus amics o la gent que em coneix o la gent de prop em diu, escolta una cosa, aquí es nota molt que ets fan dels musicals. Doncs, per tant, influència musical no buscada seria això.
1: I dius que has fet teatre. Això és una cosa que potser t'ajuda per estar als escenaris o per presentar-te a les xarxes socials, tot això per tenir presència és una cosa que t'ha ajudat, no?
0: Doncs sí, moltíssim, moltíssim. De fet, abans, quan vaig començar a fer teatre va ser a l'escola, doncs amb això, 16-17 anys, al final de l'escola gairebé, i gràcies a l'escenari, al teatre, doncs la meva forma de comunicar-me no només a través, no només al públic, sinó amb la gent del meu voltant va canviar radicalment. I ara mateix, per suposat, el fet d'haver estudiat una mica més de teatre i el fet d'haver tocat més l'escenari amb altres formacions musicals i altres grups i altres projectes, m'ha ajudat moltíssim a nivell comunicatiu. Sí, sens dubte. És una eina bàsica. Un altre, abans parlàvem de teràpia, d'altres coses, doncs també és un tipus de teràpia d'acompanyament que va fantàstic.
1: Doncs fer teatre, anar a teràpia i escriure cançons.
0: Exactament.
1: Ara ens parlaràs de la cançó Si dorms amb mi, la cançó potser més suau d'aquest disc, i en la cançó hi sentim violins. Qui és que el toca el violí?
0: Doncs va ser una gran artista que es diu Maria Fort, que li vaig demanar que acompanyés en aquesta cançó, que de fet és una artista que ens vam conèixer per xarxes socials, perquè també ella és cantautora, també fa les seves pròpies cançons, i com que sempre aquest món de la música i les xarxes en català fem justament xarxa entre nosaltres, doncs ens anem seguint mútuament, ens anem donant doncs, aquest acompanyament. De sobte vam xerrar, escolta, que xula la teva música, que xula la teva música. Ella canta i també hi toca. I vam descobrir que eren pràcticament veïns. I de sobte doncs, un dia vam fer una trobada musical i li vaig dir, escolta, necessito uns violins per aquesta cançó. I de seguida em va dir que sí, així que... I per això sonen tan xulos.
1: Quines casualitats de la vida. Julen, a qui li cantes aquesta cançó Si dorms amb mi?
0: Doncs aquesta cançó no li cantava a ningú en particular. La veritat és que la vaig escriure no basant-me en cap experiència personal ni dedicant-li a ningú en concret, perquè no buscava això. Sí que, evidentment, totes les cançons veuen del que hem viscut o el que hem pensat o del que ens imaginem o del que ens agradaria tenir, però no estava dedicada. La veritat és que no era una cançó que volia que fos aplicable a qualsevol context en el que dorms al costat de la persona que et fa sentir que respires tranquil i que t'és igual el que has viscut durant el dia perquè pots dormir amb calma. I, de fet, la cançó no té per què ser romàntica. De fet, en algun context d'un concert m'ha agradat poder-li dedicar... és com una cançó que li pot cantar un fill a una mare, en realitat, perquè la típica imatge del nadó, o no tan nadó, no?, quan tots hem dormit a la falda de la mare una migdiada d'aquelles d'estiu o a la nit, un dia que teníem por, i hem sentit aquella calma, aquella tranquil·litat, aquell batec del cor que ens ha serenat, és un dels moments per mi més tendres i més romàntics en aquest aspecte del caliu familiar que també es podria mereixer la cançó. Tot i que, per suposat, també pot parlar d'una parella i d'un acompanyament més amorós, per suposat.
1: Sí, jo me l'he apropiat així, com si fossin les meves filles que me la...

0: me la cantessin, perquè parles d'aquest sentiment molt fort de seguretat, aquest sentiment que necessitem per dormir bé. De fet, al contrari de l'ansietat, podríem dir. Tu penses que necessitem algú, o que tu necessites algú per tenir aquest sentiment de seguretat?
1: Crec que és màgic quan passa. Crec que és màgic quan de sobte dius, ostres, que fort, no? No sé si era, ara no recordo quin era el que segreguem, no sé si era la melatonina, m'ho estic inventant, ara no ho tinc clar. Però aquesta sensació de cop sentir que pots abraçar una persona i, buf, tot baixa, no? Tot l'energia baixa, la respiració es relaxa, això és màgic. I aquesta cançó, de fet, la vaig escriure potser sense pensar en aquest sentiment, perquè potser no l'havia viscut d'aquesta manera, però després, en el moment que el trobes, dius, uau, és el que volia dir, no? Aquest sentiment és el que volia reflectir la cançó. I va per aquí, va per aquí.
0: Doncs va, escoltem Si dorms amb mi, de Julen.
2: Quan em fas un petó al front, estirat sobre el teu pit, amb l'olor dels teus llençols,

0: resumir tot.
1: Aquesta setmana hem presentat a l'antena de Ràdio Arrels el disc Caiguda Lliure del cantant Julen, que va sortir el 2022. I avui acabarem presentant aquest artista polifacètic presentant una cançó que va sortir el 2023, que es diu El gel. En el procés de cantautor, Julen, què és el que t'agrada més? Estar a les xarxes socials i tenir visibilitat i retorns positius? Cantar en públic, escriure les teves cançons, produir-les? O potser el moment on has acabat la producció, què és el que t'agrada més?
2: Doncs et diria que en cada part del procés m'agrada una cosa o l'altra, o pateixo més amb una cosa o amb l'altra. Hi ha moments en què m'ho passo molt bé a l'escenari i també hi ha concerts en els que puc no passar-m'ho bé, doncs perquè de vegades no sempre el públic reacciona com t'esperes o perquè les condicions de vegades no són tan bones com voldries. I el mateix a les xarxes. Hi ha cops que és fantàstic, meravellós, perquè connectes, perquè la gent doncs, estima el que fas, perquè pots compartir un munt de coses i creativitats, i hi ha moments que no, que dius, ostres, això no està funcionant, aquí hi ha alguna cosa que no funciona, que no rutlla, i el mateix fent cançons, de sobte, et sents inspirat, ai, això va perfecte, estic fent una cançó que m'encanta, i hi ha dies que dius, si no s'agafa per enlloc, no sé si, no, jo no sóc músic, no sóc compositor, bé, és una muntanya russa, de fet, torno al Caiguda Lliure, però és que ve per aquí el tema, i per tant, hi ha moments de tot, hi ha moments de gaudir moltíssim, hi ha moments de patir també, però el millor de tot és que cada una de les parts de la meva feina em poden arribar a fer molt feliç i aquests moments de felicitat no els canviaria per res.
1: I ens podries justament parlar de la teva relació amb les xarxes socials?
2: Sí, doncs és complicada, jo crec que perquè les xarxes socials tenen aquest punt de dependència, això és un tema que és precisament complex i justament com a músic avui en dia és difícil fer música i no anar acompanyat d'una bona comunicació i bona comunicació en aquest cas doncs, també té a veure amb el contingut que crees a les xarxes. Aleshores, aquest balanç entre una cosa i l'altra, al principi el patia una mica més, sobretot perquè em volia remarcar molt com a músic. Soc músic, soc músic, soc músic, no soc influencer, no soc creador de contingut, soc músic. Volia intentar crear aquesta diferència. El que passa és que m'he adonat que també sóc feliç fer contingut. M'agrada molt fer contingut musical, contingut d'humor. No em considero tant un influenciador, un influencer com a tal, sinó que més un creador de contingut, perquè al final la producció de material audiovisual i musical m'agrada molt, m'ho passo molt bé, no només perquè és el que vaig estudiar, sinó també perquè és amb el que ric i amb el que m'emociono, amb el que faig jo, amb el que van els altres. Per tant, en aquest sentit, ajuda. És a dir, la part bona de les xarxes, la meva relació bona, positiva, és quan em potencien la meva creativitat. És quan em mouren aquesta porta, aquesta finestra tan grossa, a penjar el que em ve de gust, a fer el material que em ve de gust, a fer les cançons que em venen de gust, perquè algú o altre se les escoltarà. I a tothom no pots agradar, que és el més complicat d'assumir, no? Però algú potser sí que s'ho voldrà escoltar i s'ho farà seu. Aquesta és la part més sana i més bonica. La part més complicada és la toxicitat de les xarxes, no? que generen aquesta dependència, que és molt fàcil comparar-se constantment amb la resta de persones de la indústria musical i audiovisual i el fet de les pujades i baixades de les xifres i dels números, no? Les tendències, els canvis de modes, els trends, bé, una mica els malabars que s'han de fer per intentar no baixar de l'onada. És el més complicat i les xarxes ho remarquen molt més. Ara bé, la bona part és que ens ho fem nosaltres mateixos, no? I que no depenem de grans indústries o no depenem de grans multinacionals que marquen les guies de cap on a tirar, sinó que és bastant xulo que les tendències cada cop més surten des de baix.
1: L'última cançó que presentarem ara és El gel. El gel per tu, doncs, és el que hi ha entre dues persones que volen estar juntes, com a mínim, en un moment donat. Però fins que les persones no s'han dit que s'agraden i tot això, doncs, el gel no es trenca. Tu, en una relació, Julen, ets tu qui acostumes a trencar el gel?
2: Doncs, no t'ho sabria dir. Jo crec que hi ha hagut de tot. Però clar, aquesta cançó volia ser molt més juganera que el que havia estat la resta del disc, perquè mostrava una faceta potser una mica menys enganxifosa i menys ensucrada, i és el que volia, que fos una mica més divertida i que parlés d'aquesta nocturnitat i d'aquest flirteig, no? Aquesta part tan interessant, tan seductora, tan atractiva de quan estàs jugant a conèixer una persona. És un moment fantàstic, també és una muntanya russa, també és un par d'atraccions el flirteig com a tal, i crec que es mereixia una cançó. Ara bé, ja et puc dir ara que no parla de mi la cançó ni parla de les meves relacions.
1: Molt bé, doncs, Julen, moltíssimes gràcies d'haver estat amb nosaltres aquesta setmana per presentar les teves cançons.
2: Un plaer, un plaer. Moltes gràcies per convidar-m'hi.
1: Doncs va, ens acomiadem escoltant El gel, de Julen.

0: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Corbera de la Cabana, 95.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Roman, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè menjo gelat de xocolata.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcí, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamar-se o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Cau Lliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gira.
3: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Una hora 100% en català.

Són Sopa de Cabra i el que acabem de sentir és Si et quedes amb mi. Sopa de Cabra, que és un grup de rock català fundat l'any 86 a Girona i que ha fet alguna de les cançons més destacades del rock dels anys 90 a Catalunya. Van popularitzar molt l'inici dels concerts en el qual el cantant sortia a l'escenari dient «Bona nit, malparits». Els seus membres més destacats són el Gerard Quintana, el Josep Tió, el Pep Bosch, el Cucu Lísic i alguns altres membres que han estat menys anys. L'any 91, Sopa de Cabra publicaria el disc Ben Endins amb 3 cançons en castellà, cosa que faria emprenyar molt una part del seu públic que els anomenaria Sopa de Venuts i aniria a boicotejar els seus concerts arribant a tirar-los pedres. Aquest fet va quedar immortalitzat amb un vídeo de la televisió local de Cardedeu, una de les primeres en actiu i que enregistrava l'arxiu, que té una entrevista a peu de concert a un espectador molt emprenyat que en els darrers anys s'ha viralitzat a xarxes socials. Sopa de Cabra va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2023.

0: I amb instants del temps de Sopa de Cabra hem arribat a aquests 10 minuts amb el grup de rock català gironí. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Sopa de Cabra.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Maisan, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè a l'estiu podem anar a la platja i també a l'estiu podem broncejar.

més plaents les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici. No, no, tu no tens pas nom, ets

nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Ja em sembla que m'incites si m'infons certes sospites. Per instint et resisteixo, t'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes. I ara llencen anatemes, i ara llencen crits d'alarma. Qui són ells per acusar-me? No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servil captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que un espor.

hora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. És tan falsa la creença dels qui creuen que això es pensa. És el xiscle, el desfici, és la mort, el precipici. És allau i és riada, soledat i esfondrada. Aridesa que ens emplena, dia a dia, pena, pena. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Qualsevol que es posi entre l'ésser meu i el meu ventre llançarà menys preus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una situació molt habitual aquest estiu, amb un cel clar des del matí, llevat d'algunes febles entrades marítimes portades per un vent de llevant. Amb el pas de les hores, el vent gira a ponent o tramuntana i porta núvols que, principalment a Cerdanya, Capcir, Conflent i Fenolladès, pot portar tempestes i fins i tot calamarsa o pedregada. Normalment la nit serà poc nuvolada, així podreu contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç, una pluja d'estrelles anomenades Perseïts. Per les màximes, 28 a Formiguera, 29 a la Guingueta, 31 a Toès, 30 a Saora, 31 a Espirà de Conflent, Sant Llorenç de la Salanca, Colliure i Sant Genís de les Fonts. És el Vallespí on fa més calor, 35 a Ceret i 32 a Sant Llorenç de Cerdans. Avui, doncs, és Sant Llorenç. El 10 d'agost de 1961 mor a Montlluís el general nord-català Jean Gila.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95. No sé,

0: Petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Tenzin, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha vacances, piscina, mar i m'agrada el gelat.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui anem fins a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental. Aquesta ciutat té un gran patrimoni artístic modernista, però avui ens volem centrar en unes construccions molt més antigues. Terrassa és actualment la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, i viuen 225.000 persones, cosa que és gairebé com dues vegades Perpinyà. La ciutat la travessen diverses rieres i és especialment important la riera de Vallparadís, convertida en un enorme parc urbà de 3 km i mig de llarg, un dels més grans de Catalunya. En un punt proper al centre de la ciutat, la riera principal de Vallparadís es troba amb un dels seus afluents, cosa que fa que el parc tingui una forma de Y, amb la riera de Vallparadís que baixa des de la dreta i el torrent de Montner que baixa des de l'esquerra. En el punt alçat que queda entre les dues petites valls que creen els baixants de l'aigua, hi emergeix un complex arquitectònic que és com una petita ciutat formada per esglésies. Es tracta de la Seu d'Ègara, un recinte paleocristià que sembla que es va establir en aquell indret pel voltant del segle V, tot i que les construccions que s'han conservat són tres esglésies romàniques. El fet singular d'aquest monument arquitectònic és que és un complex format per tres construccions, és a dir, un conjunt monumental, que ja va ser dissenyat com a tal en els seus inicis i que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Tot i això, hi ha hagut canvis arquitectònics i estructurals per adaptar el conjunt a les necessitats de cada època. El complex es divideix en les restes de l'antiga catedral i baptisteri, que ara és l'església de Santa Maria, l'edifici funerari, que ara és l'església de Sant Miquel, i l'església parroquial, que és la de Sant Pere. El més destacable d'aquest conjunt monumental és la decoració pictòrica dels absis de les esglésies de Santa Maria i de Sant Miquel i el retaule de l'església de Sant Pere, a més d'alguns elements d'època romana. A més, el conjunt és un petit oasi d'arquitectura romànica envoltada per un gran parc enmig d'una ciutat densament poblada. La formació resident de l'Auditori de Terrassa, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, organitza cada estiu un cicle de concerts en aquest espai, amb un caràcter divulgatiu. Sentirem ara la cançó popular Margarideta, que forma part de dues melodies catalanes d'Albert Guinovart, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quim Térmens.

0: Hem sentit Margarideta, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quim Térmens. Avui aquesta cançó que ens ha parlat de la Seu d'Ègara, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Sant Joan de la Sella, 95.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. És migdia.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Radio Arrels.
7: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre de Querol.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: al Mediterrani.
1: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Frederica Udina, membre de la mesa de l'associació Pa de Porta, aquí a Ceret. Llavors, hem parlat bastant d'aquest festival, la Moisson, del mes de juny, cada any, la sisena edició enguany, el 2026, però no sabem prou el que feu tot l'any.
4: Tot l'any. L'associació Pa de Porta, de fet, va començar l'any 2010-2011 fent activitats relacionades amb la poesia. Després, fa 6 anys, va començar a fer la Moisson, que és el més visible. Però des de fa anys que es fan, s'organitzen lectures de poesia. Jo a l'origen no hi era i no sé com va començar, però actualment el que fem és un cop al mes, l'últim dijous normalment, convoquem a tots els socis, els adherents de l'associació, per fer una lectura de poesia. Cadascú porta una poesia que li agrada.
3: Seva o d'un autor?
4: Sí, d'un autor. Quasi ningú porta poesies seves, no, d'un autor, d'un llibre que està llegint o que ha llegit, que li agrada. Hi ha molta diversitat i cadascú llegeix una poesia. Normalment busquem un lloc tranquil que provoqui una certa intimitat i silenci i això. Vam fer-ne una a la Briqueterie de Santa Marguerita, de Sant Jean Pladecó, que va estar molt bé perquè és un espai industrial que ens van deixar al vespre, no hi havia ningú, només hi havia tres bombetes, un silenci, una foscor, teníem una petita llum per poder llegir, i cadascú llegeix una poesia, després hi ha una estona de silenci, després surt una altra, llegeix una altra poesia, i ens estem, doncs, a ser una hora i mitja, i després fem...
3: Lectures, però no pas interpretació,
4: no,
3: o diàleg,
4: no, no,
3: o res,
4: no, eh? No, a vegades hi ha algú que comenta, diu, ah, sí, que vaig llegir això, però no, normalment és la lectura, i després, doncs, evidentment, una mica una copa, una mica de vi, una mica de pica-pica per fer la sociabilitat.
3: Sí, i tant en francès com en català, majoritàriament en francès, suposa.
4: Majoritàriament en francès, però jo, com que jo vinc de l'altra banda del Pirineu, llegir en francès en públic, puc fer-ho, però no me'n surto gaire bé i em miren així amb una cara com dient tu no ho fas bé, llavors jo llegeixo en català i normalment busco poesia catalana que està traduïda.
3: Contemporània, i, més aviat.
4: Sí, bàsicament contemporània. De gent, sí, hem llegit de coses d'Antoni Clapés, Mireia Calafell, Antoni Vicenç, sí, poetes contemporanis. I després busco algú que pugui llegir la versió francesa, algun dels companys de l'associació. Per això és, cadascú... Hi ha un home que ve d'orígens del Magreb, no sé ben bé si del Marroc o d'on, que de vegades porta poesies en àrab i les llegeix en àrab i ell mateix en francès. I ens agrada molt també això, perquè és clar, la sonoritat...
3: La música de les llengües,
4: I després, enllaçant amb això, quan arriba el Pantant de Poeta del mes de març, organitzem ja unes lectures més sonades, més públiques, amb algun poeta més important, més reconegut i més obert al públic. Aquest any, per exemple, vam fer el mes de març, va venir la Mireia Calafell, que és una poeta de Barcelona, bastant jove, i que ha publicat bastant, i té alguna cosa publicada en francès també, i la vam convidar i va fer una lectura que va estar molt bé, i hi havia uns companys de l'associació que llegien la versió francesa de cada poema. I després, el dissabte següent, va venir un poeta de Montpellier, Michael Gluck, que va fer la seva lectura. Normalment són dos dissabtes del Pantant de Poeta. Però la resta de l'any és això, doncs un cop al mes, a finals de mes, una lectura més íntima, més entre nosaltres.
3: Sí. Jo el que m'ha sorprès molt, sobretot en aquest festival de Moisson, és que atacar-se a la poesia és difícil, perquè té una imatge de confidencialitat, que hi ha pocs lectors de poesia, que hi ha poca edició, que hi ha petits tiratges, que és una cosa una miqueta del passat, i veig que no, que finalment hi ha un públic per la poesia.
4: I tant que sí, tant que sí. Quan fem aquests Pantant de Poeta, vam reunir 70 llargs amb la Mireia Calafell, i encara més, 80-90, amb el Michael Gluck, potser és més conegut, ha publicat molt a França i això, i és clar, el fet que fos un català Mireia Calafell, hi va haver gent que es va frenar, però la gent que va venir aquí hi ha molta gent que l'entén, el català, tu ho saps molt bé, que potser no el parla gaire, però l'entén, i llavors podia llegir, podia entendre el que deia la Mireia, que l'ha fet, que ho va fer molt bé, perquè intentava parlar a poc i explicar-se. Ella no parla francès, però ho feia prou bé, i després es llegia la versió francesa. Hi va venir molta gent, hi havia molta gent, i en general, ara ho comentàvem, allà baix, a la part del sud de Catalunya, hi ha un moviment de poesia jove bastant potent. Sempre és una cosa una mica minoritària, però hi ha un festival de poesia que es fa al Palau de la Música i que hi va molta, molta gent, milers de persones. Sí que hi ha una vida de la poesia, jo crec que actualment, sí.
3: De la temporada 2026 o 2025-2026, si treballeu en un any escolar, s'acaba. Teniu alguns projectes, alguna cosa a anunciar per la... suposo que reprendreu després de l'estiu, a la tardor.
4: Sí, tenim projectes, però encara no estan concrets. Seguirem fent les lectures de poesia, la postpor, que en diem, la postpor, cada mes, això es farà segur. Pel plantant de poetes estem començant a buscar. Hi ha un cert interès aquí de que una de les dues sessions sigui d'un o una poeta de la Catalunya del Sud, i estem mirant aviam, ha de ser algú que tingui obra publicada en francès per poder fer la lectura bilanga, però ho farem segur, jo crec que trobarem el plantant de poetes al mes de març. Al llarg de tot el curs, les lectures aquestes són més íntimes, són...
3: A Ceret o en d'altres llocs? Al Vallespí?
4: Sí, en principi sí. A Ceret, però vaja, ja et dic, vam anar a Sant Jaume Pla de Coll, ara pensàvem també potser anar a Reiners, sí. Intentarem també bellugar una mica, perquè anar traient a gent, eh? Però, esclar, això sempre serà una mica més minoritari. Però, i després de la Mossa, on segur que aquest any està tenint molt èxit, i segur que es repetirà, però no en tinc ni idea, perquè això... jo ara no crec que se sàpiga, potser sí que la Magui Lloberes ja està començant a tirar contactes perquè ella en té molts, però de moment jo no en sé res. Segur que es farà la Moasson i que serà el cap de setmana.
3: Que serà una bona collita.
4: Serà una bona collita com la d'aquest any, que ha estat molt bé de moment, i ara encara ens queden un parell d'espectacles.
3: Molt bé, moltes gràcies a Frederic Udina, de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret.
4: Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
2: Escolteu Ràdio Arrels

defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx.

0: La gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem fent una història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlem de la prima, aquest instrument que potser alguns coneixereu com a tible, però que se li ha de dir prima, m'heu dit.
4: És això, el nom típic i els antics aquí, músics de Catalunya Nord, diuen encara, utilitzen encara la denominació de prima, que era la real de casa nostra. Tothom coneix el tible, ple de claus, tot de fusta, bastant bonic, el més bonic instrument de la cobla, pensi. Doncs bé, aquí a Catalunya Nord, el més antic exemplar que tenim d'aquest instrument és un exemplar que va ser fabricat per Rafael Garret a Perpinyà. Està estampillat i té 3 claus. D'acord? Aquest Rafael Garret va morir en 1821. Doncs ja sap, tenim la data de fi de fabricació d'aquest instrument, 21. En 21, el Valentí Turrón es va instal·lar a Perpinyà i ell també tindrà una producció d'instruments, tenors, tibles, flaviols, cornemuses, etc. Ell fa una prima també sense claus, que és conservat avui dia a la Casa Pairal, i que és un instrument que ha tocat a Serret i és l'Albert Magnac que ho va donar a l'antiga col·lecció de la Casa Pairal. El que és interessant, dit això, és que tenim dos instruments gairebé idèntics en 4 peces. El més antic té 3 claus magnífiques, el més recent, entre cometes, no té cap clau. Durant temps es va pensar que era al revés, que tenim un instrument sense claus antic i un altre un xic més modern. Això ens parla molt de l'ús dels músics, és a dir que potser hi ha un moment on hi ha músics que els hi va millor tocar sense claus i que passen aquesta comanda en el Valentí. El seu fill, l'Andreu Turrón, fabricarà després a Perpinyà altres primes, que ja dins la concepció els hi podríem dir tibles gairebé, amb el nombre de claus, ara són en 3 parts, tenim un instrument que comença a ser realment diferent. Això en Pere us en parlarà millor. I abans tinc una pregunta del Valentí Turrón, només se li coneix la prima, no se li coneix tibles?
5: Aviam, de fet de primes amb o sense claus, només tenim aquesta prima de la Casa Pairal.
4: Hi ha pas cap tible?
5: No. No, ni cap altra prima amb 3 claus, com la Garret, que es pugui atribuir al Valentí Turrón. Sí que hi ha dues altres primes de la mateixa tipologia, 4 peces, justament una sense claus, que es troba en les col·leccions de l'Universitat d'Edimburg, però que a priori no se sap si hi ha... estem pendent d'anar a observar-la. I una altra que sí que té 3 claus i que es troba en una col·lecció particular a Barcelona. Després, aviam, tal com us explicava l'Oriol, abans que poguéssim llegir la marca del Garret sobre la prima de 3 claus, de fet, ens pensàvem que la prima sense claus del Turrón era anterior. Senzillament seguíem la lògica de l'evolució de l'instrument i efectivament l'instrument sense claus ve abans de l'instrument amb claus. Però efectivament això és el reflex de la pràctica dels músics. I quan trobem primes, sigui que ne sigui la forma, que van ser tocades aquí, diguem-ne, al llarg del segle XX, finals del XIX i fins i tot encara fins als anys 1950-60, per antics juglars rossellonesos, és freqüent de trobar claus, diguem-ne, modificacions, adaptacions que van fer els músics ells mateixos. I pel que fa la peça de dalt, que és a dir, la peça que comana a les notes més agudes, sovint amb claus desarmades, és a dir, o bé les van treure i van tapar els forats, o bé les van deixar per maquillar-ho, però van tapar els forats igualment. És a dir, que per posar en els aguts eren unes claus que en alguns els hi feien nosa. Bon. Doncs, de fet, una persistència en la pràctica, fins i tot per repertori modern, d'una pràctica al capdavall antiga. S'ha de dir que la prima, i també en tornarem a parlar quan parlem de la tenora, però prima tenora són les hereves, aquesta família de les xeremies, són les hereves directes de les xeremies de finals de l'edat mitjana i del principi del Renaixement. Fins i tot a tal punt que jo vaig poder observar, comparant només les mides, entre una xeremia prima, o tible, com li digueu, del segle XVI, de la col·lecció, de l'antiga col·lecció Barbieri, del museu, que està conservada al Museu dels Instruments de Brussel·les, són les mateixes mides, llargades, diàmetres per dintre, etc., que la prima sense claus del Valentí Turón. Però les mateixes mides. Passa que una és feta només d'una sola peça d'auró i l'altra és feta de quatre peces de boix. Doncs el perfil és un poc diferent, però situacions de forats, diàmetres, tot igual, clavat.
4: Com deia el Pere, hi ha un ús antic d'aquestes xeremies que es troba a Catalunya i que es troba a altres llocs. Una cosa que ens adonem també és que cap allà al final del segle XVIII, inici del XIX, amb en Garret, que té un taller gran, són sis a treballar. No fan només instruments, però són sis, un taller gran. El Valentí Turón, per exemple, en Gesprès, potser seran dos o tres, com a màxim. Es crea en aquell moment, aquí, a Catalunya Nord o a l'Empordà, una mena de tipologia d'aquests instruments. Abans d'això, tenim rastres. Doncs al Principat, que són poc estudiats i coneguts, però teníem la família Homs a Barcelona, que van tenir una producció bastant important. L'últim es mor, em sembla, cap allà 1820, també. I és veritat que, a partir d'aquí, comencem a veure aquesta tipologia típicament nord-catalana, amb, això seria més tècnic, l'evolució d'aquestes xeremies primes d'una sola peça, que passaran a les, com deia, de quatre peces, d'en Rafael Garret, però sent ben bé aquesta tipologia d'aquí, no sé si és Empordà o Catalunya Nord, perquè no són signats els altres instruments, però com deia el Pere, a Escòcia, dins col·leccions privades, comencem a veure aparèixer aquests altres instruments, que de fet són instruments en ús dins cobles, que són cobles empordaneses nord-catalanes, molt més que barcelonenques. Parlar de cobles del Principat de fet seria fals dins aquest sentit, ja que parlem realment d'aquí d'una zona limitrofa on tots els músics treballen junts. Sabem bé que Valentí Turón té una producció aquí que es ven molt i molt en havia dit al Principat, a l'Empordà, pels músics d'Empordà en aquest moment. Doncs també és el que cal, em sembla, subratllar quan parlem de la prima i encara més quan parlem de la tenora, és que en l'època en què ens interessa la concepció del que es tornarà com l'instrument que coneixem avui dia, tot es passa aquí, a Catalunya Nord i Empordà.
3: Doncs tot això sobre aquesta prima, que alguns coneixerem com a tible, aquest instrument que associem molt també a la cobla i a la cobla de sardana. Moltes gràcies als dos.
5: A vosaltres.
4: Gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Jaume Caralt s'ha fet conèixer com a poeta tard. Fill de refugiats, va néixer a Gascunya, al poble de Barran, a prop d'Auix, el 1941, després de la retirada viscuda pels pares. Més ràpidament s'instal·la al Rosselló, Hortafà, Montescot, Bages i Perpinyà. Se'l coneix primer com a periodista a l'Independent i professor de Sociologia, Economia i, sobretot, a l'Escola de Belles Arts de Perpinyà. Molt vinculat als artistes, als cantants, escriptors, pintors, escultors, era una de les bones plumes de l'Independent com a crític d'art. Fou també vinculat al món catalanista i un dels promotors del cantant Joan Pau Giner. És coautor, el 1981, de Vous avez la mémoire courte, sobre la retirada i l'exili del 1939, i autor de la biografia sobre Jordi Barra. Matt Barran era el seu pseudònim al seu blog. Ha publicat a partir del 1987 fins al 2007. 7 llibres de poesia, a vegades amb dibuixos o collages, d'amics artistes com Claudi Massé o Isabel Mancion. Llegirem unes instantànies del recull Sense recança de l'escalf, publicat a Llibres del Mai de Barcelona el 1887. Un bar, diguem-li el Sant Jaume, un bar de fum i de calor, s'hi juga i s'hi beu. Primera instantània, recolzat a la pila, Bukowski conta les seves universitats. El cambrer, un tal Walt W., un nouvingut, l'escolta tot fregant un got de cervesa. Segona instantània, una taronja mecànica a la mà, barretina ben posada, es deia d'un barri major, Burux, surt del vàter. Tercera instantània, Jack Kerouac, burlaner, escriu un poema sobre un tros de sotana de Bucen Cinto. Quarta instantània, desfent-se la faixa, blava, no roja, Alain Gisberg, deixa caure, imperial, un IQ. A mi no m'agrada gens el Canigó. Cinquena instantània. Brian Gissin, amb gest febril, treu de la seva butxaca un llibre. Es pot llegir X. Sisena instantània. Orlovsky, o potser Salomó, el fum no permet la identificació precisa, es llaça les bigatanes. Setena instantània. Un tal. Quin tal? El del porró. Vuitena instantània. Salomó, o potser Orlovsky. La beguda no permet la identificació precisa. És una xerricada de porró. Novena instantània. Fanta encomana a Whitman un Pons Burger i paga.

0: crònica del planeta. Sigueu tots a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Fenòmens climàtics extrems a l'Àfrica subsahariana. Bon dia. L'Àfrica subsahariana s'ha convertit en un dels territoris més vulnerables davant l'acceleració del canvi climàtic, amb fenòmens meteorològics extrems que devasten comunitats senceres i agreugen la crisi humanitària. Les dades científiques són contundents. La temperatura mitjana al continent africà ha augmentat 1,4 graus des de l'era preindustrial, superant la mitjana global. Les sequeres prolongades a la banya d'Àfrica, que afecten Etiòpia, Somàlia i Kenya, han deixat més de 23 milions de persones en situació d'inseguretat alimentària, segons l'ONU. Paral·lelament, regions del Sahel pateixen inundacions catastròfiques sense precedents. Els cicles de pluges tradicionals, essencials per a l'agricultura de subsistència, s'han alterat dramàticament. Les temporades de sembrada són ara impredictibles, provocant collites fallides i fam generalitzada. El llac Txad ha perdut el 90% de la seva superfície des dels anys 60, afectant a 30 milions de persones que en depenen. Mentrestant, la temperatura al Sàhara Occidental ha superat els 50 graus amb una freqüència alarmant, fent inevitables zones senceres. Les onades de calor extrema es combinen amb invasions de llagosta del desert amplificades pel caos climàtic. La tragèdia és que l'Àfrica subsahariana, com d'altres regions pobres del planeta, contribueixen molt poc a les emissions globals de CO2, però on pateixen les conseqüències les més devastadores.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps de l'estiu.
4: A Ràdio Arrels.
5: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre de Querol.
1: Ràdio
4: Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

Amb els llums apagats, el Peugeot 407 blanc es va aparcar silenciosament a uns 50 metres d'on es trobava el cotxe dels policies de la policia judicial. Els dos homes que l'ocupaven tenien una vista perfecta de la casa i del cotxe on estaven en Callar i Nabertó. Vestien roba de color negre. Tots dos es van ficar l'auricular que els permetria romandre en contacte i van abaixar-se als passamuntanyes. Uns minuts abans, havien sentit la conversa que en Costas havia mantingut amb en Callar, assabentant-se d'aquesta manera del lloc de la trobada. També sabien que el sistema d'escolta de la policia judicial, connectat a un simple telèfon mòbil que el seguia a tot arreu, havia estat descobert. Sabien el que havien de fer i també que tenien poc temps per fer-ho. Tal com havien previst, van connectar per radiocontrol una càrrega explosiva per malmetre les antenes GSM que comunicaven Port-la-Novela amb la resta del món. Aquesta operació els deixava un mínim de mitja hora abans que intervinguessin els equips de manteniment. Durant aquest temps, els policies que vigilaven no estarien en contacte amb ningú. Discretament i sense fer cap soroll, van sortir del cotxe. Un va anar al llarg del canal en direcció a la part del darrere de la casa. L'altre va col·locar-se darrere d'un mur de pedres i va desplegar el seu fusell amb visor telescòpic versió nocturna, gràcies al qual podria assegurar-li una bona cobertura al seu company. Quan va arribar a la casa, va veure que tenia la sort de cara. A la planta baixa hi havien algunes finestres que donaven directament al canal. En va forçar la primera sense cap mena de dificultat i va entrar dins d'una habitació ben fosca. Al fons del passadís, darrere d'una porta entreoberta, va veure llum i va sentir unes veus. Mentre s'acostava en silenci, va treure la seva arma. Volia corregir l'error que havien comès al cap Bear al no adonar-se'n que la científica portava amagat un mòbil encès en una butxaca. En el moment que la van treure del cotxe per llançar-la des de dalt del penya-segat, ella el va treure escridassant. De sobte van haver de disparar contra ella i el telèfon mòbil va caure al buit. Després van haver d'improvisar. Per sort, el micro de la policia judicial els havia donat les informacions necessàries per salvar l'operació. Només faltava neutralitzar d'una vegada per totes el curiós corresponent de la Laura Blanchet. Els resultava un tan estrany que aquest no hagués anat directament a la policia.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: En català tenim paraules idèntiques, que poden ser el masculí o el femení, i canviar de sentit. Ja hem parlat del terra i de la terra, del fi i de la fi. I bé, de la mateixa manera, no caldrà pas confondre el canal i la canal. El canal masculí és una via navegable que permet als vaixells de circular el canal de Suez, el canal de Panamà, per exemple. I doncs, a pas confondre amb la canal, el femení, que és el conducte que recull l'aigua de pluja que cau sobre el teulat. I gràcies al canal i als recuperadors d'aigua podrem arregar aquest estiu. Un altre exemple. El mot pudor és masculí quan fa referència a la decència, a la modèstia, a la castedat. Per exemple, has de respectar el seu pudor. Si no li agrada parlar de segons què, no el pressionis. En canvi, és femení quan fa referència a la mal olor. Per exemple, el contenidor d'escombraries fa molta pudor. Més delicat és el son i la son. El son és l'estat en què ens trobem quan dormim, el temps que passem adormits. Podreu dir, tinc un son lleuger, el mínim soroll me desperta. I la son, el femení, és el cansament, la sensació de tenir ganes de dormir. Ai, quina son que tinc!
2: La Llepissada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
5: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: Només dedica

pòstum. No necessito res més, un glob d'arsènic. Escric un altre capítol de pensaments onírics, decorats per un estil lliure líric. Porten com a títol rap és el mètode empíric. Soc cínic, llegeixo la instrofil per randa. Simple Darwin, el fort sobre el feble. Som l'exemple que desmunta la regla. Pot rap casolà, teatro mágico és el temple. Rap com exili fins que mori. Un dia de cel i sis de purgatori. Rap com exili fins

0: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels.
2: Frederica Udina, membre de la mesa de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret. Llavors, hem parlat bastant d'aquest festival, la Moisson, del mes de juny, cada any, la sisena edició enguany, el 2026, però no sabem prou el que feu tot l'any.
3: Tot l'any. L'associació Pas de Porta, de fet, va començar l'any 2010-2011 fent activitats relacionades amb la poesia. Després, fa 6 anys, va començar a fer la Moisson, que és el més visible. Però des de fa anys que s'organitzen lectures de poesia. Jo a l'origen no hi era i no sé com va començar, però actualment el que fem és un cop al mes, l'últim dijous normalment, convoquem a tots els socis, els adherents de l'associació, per fer una lectura de poesia. Cadascú porta una poesia que li agrada.
2: Seva o d'un autor?
3: Sí, d'un autor. Quasi ningú porta poesies seves, no, d'un autor, d'un llibre que està llegint o que ha llegit, que li agrada. Hi ha molta diversitat i cadascú llegeix una poesia. Normalment busquem un lloc tranquil que provoqui una certa intimitat i silenci i això. Vam fer-ne una, la Briqueterie de Santa Margarita, de Sant Jean Pladecor, que va estar molt bé perquè és un espai industrial que ens van deixar al vespre, no hi havia ningú, només hi havia tres bombetes, un silenci, una foscor, teníem una petita llum per poder llegir, i cadascú llegeix una poesia, després hi ha una estona de silenci, després surt una altra, llegeix una altra poesia, i ens estem, doncs, a ser una hora i mitja, i després fem...
2: Lectures, però no pas interpretació,
3: no,
2: o diàleg,
3: no, no,
2: o
3: no,
2: res,
3: no, eh? No, a vegades hi ha algú que comenta, diu, ah, sí, que vaig llegir això, però no, normalment és la lectura, i després, doncs, evidentment, una mica una copa, una mica de vi, una mica de pica-pica per fer la sociabilitat.
2: Sí, i tant en francès com en català, majoritàriament en francès, suposa.
3: Majoritàriament en francès, però jo, com que jo vinc de l'altra banda del Pirineu, llegir en francès en públic, puc fer-ho, però no me'n surto gaire bé i em miren així amb una cara com dient tu no ho fas bé, llavors jo llegeixo en català i normalment busco poesia catalana que està traduïda.
2: Contemporània, i, més aviat.
3: Sí, bàsicament contemporània. De gent, sí, hem llegit de coses d'Antoni Clapés, Mireia Calafell, Antònia Vicenç, sí, poetes contemporanis, i després busco algú que pugui llegir la versió francesa, algun dels companys de l'associació. Per això és, cadascú... Hi ha un home que ve d'orígens del Magreb, no sé ben bé si del Marroc o d'on, que de vegades porta poesies en àrab i les llegeix en àrab i ell mateix en francès. I ens agrada molt també això, perquè és clar, la sonoritat...
2: La música de les llengües, eh? Sí.
3: I després, enllaçant amb això, quan arriba el Pantant de Poeta del mes de març, organitzem ja unes lectures més sonades, més públiques, amb algun poeta més important, més reconegut i més obert al públic. Aquest any, per exemple, vam fer el mes de març, va venir la Mireia Calafell, que és una poeta de Barcelona, bastant jove, i que ha publicat bastant, i té alguna cosa publicada en francès també, i la vam convidar i va fer una lectura que va estar molt bé, i hi havia uns companys de l'associació que llegien la versió francesa de cada poema. I després, el dissabte següent, va venir un poeta de Montpellier, Michael Gluck, que va fer la seva lectura. Normalment són dos dissabtes del Pantant de Poeta. Però la resta de l'any és això, doncs un cop al mes, a finals de mes, una lectura més íntima, més entre nosaltres.
2: Sí. Jo el que m'ha sorprès molt, sobretot en aquest festival de Moisson, és que atacar-se a la poesia és difícil, perquè té una imatge de confidencialitat, que hi ha pocs lectors de poesia, que hi ha poca edició, que hi ha petits tiratges, que és una cosa una miqueta del passat, i veig que no, que finalment hi ha un públic per la poesia.
3: I tant que sí, tant que sí. Quan fem aquests Pantant de Poeta, vam reunir 70 llargs amb la Mireia Calafell, i encara més, 80-90, amb el Michael Gluck, potser és més conegut, ha publicat molt a França i això, i esclar, el fet que fos un català Mireia Calafell, hi va haver gent que es va frenar, però la gent que va venir aquí, hi ha molta gent que l'entén, el català, tu ho saps molt bé, que potser no el parla gaire, però l'entén, i llavors podia llegir, podia entendre el que deia la Mireia Calafell, que ho va fer molt bé, perquè intentava parlar a poc i explicar-se. Ella no parla francès, però ho feia prou bé, i després es llegia la versió francesa. Hi va venir molta gent, hi havia molta gent, i en general, ara ho comentàvem, allà baix, a la part del sud de Catalunya, hi ha un moviment de poesia jove bastant potent. Sempre és una cosa una mica minoritària, però hi ha un festival de poesia que es fa al Palau de la Música i que hi va molta, molta gent, milers de persones. I sí que hi ha una vida de la poesia, jo crec que actualment, sí.
2: En la temporada 2026 o 2025-2026, si treballeu en un any escolar, s'acaba. Teniu alguns projectes, alguna cosa a anunciar per la... suposo que reprendreu després de l'estiu, a la tardor.
3: Sí, tenim projectes, però encara no estan concrets. Seguirem fent les lectures de poesia, la postpor, que en diem, la postpor, cada mes, això es farà segur. Pel plantant de poetes estem començant a buscar. Hi ha un cert interès aquí de que una de les dues sessions sigui d'un o una poeta de la Catalunya del Sud, i estem mirant aviam, ha de ser algú que tingui obra publicada en francès per poder fer la lectura bilanga, però ho farem segur, jo crec que trobarem el plantant de poetes al mes de març. Al llarg de tot el curs, les lectures aquestes són més íntimes, són...
2: A Ceret o en d'altres llocs? Al Vallespí?
3: Sí, en principi sí. A Ceret, però vaja, ja et dic, vam anar a Sant Jaume Pla de Coll, ara pensàvem també potser anar a Reiners, sí. Intentarem també bellugar una mica, perquè anar traient a gent, eh? Però, esclar, això sempre serà una mica més minoritari. Però, i després de la Mossa, on segur que aquest any està tenint molt èxit, i segur que es repetirà, però no en tinc ni idea, perquè això... jo ara no crec que se sàpiga, potser sí que la Magui Lloberes ja està començant a tirar contactes perquè ella en té molts, però de moment jo no en sé res. Segur que es farà la Moissoni, que serà el cap de setmana.
2: Que serà una bona collita.
3: Serà una bona collita, com la d'aquest any, que ha estat molt bé de moment, i ara encara ens queden un parell d'espectacles.
2: Molt bé, moltes gràcies a Frederic Udina, de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret.
3: Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol.
2: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català. Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: Avui, segle XX, Gershwin, Janáček i Prokofiev. Comencem amb el compositor americà per excel·lència, George Gershwin, el de Rhapsody in Blue, Un americà a París, Porgy and Bess i de tantes cançons de musicals d'èxit. Va viure només 38 anys. Va morir el 1937. Avui escoltarem un fragment de la suite que va fer de l'òpera Porgy and Bess, que va estrenar el 1935, basada en una novel·la d'èxit, Porgy, i per l'òpera hi va afegir el nom de la coprotagonista Bess. És la història de Porgy, un negre, pobre i discapacitat, que vol rescatar Bess, atrapada pel seu proxeneta i per l'home que li forneix la droga que necessita. La cançó Summertime és el moment més popular d'aquesta òpera que Gershwin considerava com la seva obra més reeixida, però als Estats Units no va ser àmpliament acceptada com a òpera autèntica fins als anys 70. Escoltem el fragment final de la suite que va fer a partir de l'òpera.

el tema final de la suite Porgy and Bess de George Gershwin amb la Gewandhaus Orquestra de Leipzig, dirigida per Ricardo Chailly. La novel·la de Murakami, IQ84, comença explicant que a la ràdio del taxi sona la sinfonieta de Janáček, que probablement no és la millor per escoltar quan estàs atrapat en un embús de trànsit. Després, aquesta música continuarà present al llarg de tota la història de la novel·la. El compositor txec, Leo Janáček, va compondre la sinfonieta el 1926. Havia estat escoltant en un parc una banda militar i això el va incitar a escriure ell també música militar. Primer la va intitular Sinfonieta Militar, però després va deixar caure el militar.

El cinquè moviment de la Sinfonieta de Janáček Čech amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Bavària, dirigida per Rafael Kubelich. La música del ballet Romeo i Julieta de Prokofiev ara és àmpliament apreciada. Hi ha moments molt populars, sobretot per la utilització que se n'ha fet a la publicitat o al cinema, però els ballarins del ballet Bolshoi la van qualificar d'imballable quan l'estaven assajant per la presentació. El ballet es va estrenar el 1938 i 8 anys després els del Bolshoi es van convèncer que no era tan imballable.

0: la dansa folklòrica del segon acte de Romeo i Julieta de Prokofiev amb la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Evina, tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha el saló dels animals i m'agrada anar al restaurant que té piscina i animals.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Quina ràbia, no vull més ràbia, no vull...
3: El català que parlem al País Valencià és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen aforralar al reducte popular. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

t'anaves. Just després ens vam posar a plorar els dos. Veig la teva cara quan encara preguntes on podries.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Montlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Montlluís i 27 a la Torre-Querol.
2: Ràdio Arrels.
4: Avui, aquests 20 de jazz, els començarem amb un disc d'aniversari, el trompetista Paolo Fresu, que va néixer a l'illa de Sardenya, a pocs quilòmetres de l'Alguer, ja sabeu, aquesta població on encara es parla català. Paolo Fresu, l'any 2011, per celebrar el seu 50è aniversari, va fer 50 concerts en 50 dies per tot Sardenya. D'aquests concerts se'n van fer 4 discos. En aquests 50 concerts, Paolo Fresu anava convidant d'altres músics. L'escoltarem amb el saxofonista Tino Tracanna.

el tema Pablito amb Paolo Fresu i com a convidat Tino Tracana del disc 50 anni suonati. Jesús amb l'August Terrats Trio, una de les formacions importants del jazz català. En aquest disc, Jazz Natura, el pianista August Terrats ha fet la música de les cançons i Chey Soust n'ha fet la lletra. El nom del disc, Jazz Natura, ve pel fet que ha estat un celler de cava que els ha ajudat amb el seu patrocini.

Good Luck amb Jesús i l'Augusta Rats Trio del disc Jazz Natura del 2017. Després d'escoltar la cantant Jesús, ara una altra dona del jazz català, la contrabaixista Caral Camp. Va néixer a Barcelona el 1980 amb el pianista Bernat Font i el guitarrista Dave Mitchell, instal·lat a Barcelona, ha fet un disc recuperant composicions de contrabaixistes importants en la història del jazz com Ray Brown, Oscar Pettiford o Sam Jones.

0: la contrabaixista Caral Camp, el pianista Bernat Font i el guitarrista Dave Mitchell amb el disc Triple Threat. Abans hem escoltat el trompetista Paolo Fresu i després la cantant Txell Sust amb l'August Tarats Trio.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, em dic Justin, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè me'n vaig a Disneyland per divertir-me.

t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'emprenya.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Montlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Montlluís i 27 a la Torre-Querol.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Avui començarem amb una cançó a l'estil de les cançons populars. La cançó del vell pastor de Jaume Arnella. L'enyorança del pastor que veu com tot canvia i ara s'ha de dedicar a rebre turistes a casa. Diu, ja no tinc ovelles, vaques ni corders, només com a mostra en tinc dos o tres. He arreglat la casa i llits hi he posat i acullo turistes i nens de ciutat. Tot ho troben maco, però no entenen res. Fan cada pregunta que em deixen sorprès. Em fan un somriure com de compassió quan fem melodies tu i jo acordió.

La cançó de l'antic pastor de Jaume Arnella amb l'Orquestra Simfònica de la Canya. Ara sí, una cançó tradicional que ha estat cantada per molts grups i cantants. La soprano Victòria dels Àngels també la va cantar en un disc del 1992. Sobretot es coneix en la versió cantada a capella a dues o a tres veus. L'escoltarem a una veu amb el New Cat Ètnic, és La ploma de perdiu.

la ploma de perdiu amb els New Cat Ètnic. I per acabar, la troba Kung Fu d'en Joan Garriga, un grup que tracta les músiques tradicionals a la seva manera i barreja diferents ritmes, la cúmbia, la rumba. Els escoltarem amb una cançó del disc Santa Alegria.

banda bandolera de la troba Kung Fu del disc Santa Alegria. Abans hem escoltat els New Cat Ethnic amb la Poloma de Perdiu i en Jaume Arnella amb la cançó de l'Antic Pastor.

0: Músiques d'arrel. Per Enguer Ballester.
1: Radio Arrels. Anne Fiac, 95. La cançó.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'adic Iris, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la Fira del Pescarès.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.

0: espanto.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Frederica Udina, membre de la mesa de l'associació Pa de Porta, aquí a Ceret. Llavors, hem parlat bastant d'aquest festival, la Moisson, del mes de juny, cada any, la sisena edició enguany, el 2026, però no sabem prou el que feu tot l'any.
5: Tot l'any. L'associació Pa de Porta, de fet, va començar l'any 2010-2011 fent activitats relacionades amb la poesia. Després, fa 6 anys, va començar a fer la Moisson, que és el més visible. Però des de fa anys que s'organitzen lectures de poesia. Jo a l'origen no hi era i no sé com va començar, però actualment el que fem és un cop al mes, l'últim dijous normalment, convoquem a tots els socis, els adherents de l'associació, per fer una lectura de poesia. Cadascú porta una poesia que li agrada.
4: Seva o... d'un autor.
5: Sí, d'un autor. Quasi ningú porta poesies seves, no, d'un autor, d'un llibre que està llegint o que ha llegit, que li agrada. Hi ha molta diversitat i cadascú llegeix una poesia. Normalment busquem un lloc tranquil que provoqui una certa intimitat i silenci i això. Vam fer-ne una, la Briqueterie de Santa Margarita, de Sant Jean Pladecó, que va estar molt bé perquè és un espai industrial que ens van deixar. Al vespre no hi havia ningú, només hi havia tres bombetes, un silenci, una foscor, teníem una petita llum per poder llegir, i cadascú llegeix una poesia, després hi ha una estona de silenci, després surt una altra, llegeix una altra poesia, i ens estem, doncs, a ser una hora i mitja, i després fem...
4: Lectures, però no pas interpretació,
5: no,
4: o diàleg,
5: no, no,
4: o res.
5: No, no, a vegades hi ha algú que comenta, diu, sí, que vaig llegir això, però no, normalment és la lectura, i després, doncs, evidentment, una mica una copa, una mica de vi, una mica de pica-pica per fer la sociabilitat.
4: Sí, i tant en francès com en català, majoritàriament en francès, suposa.
5: Majoritàriament en francès, però jo, com que jo vinc de l'altra banda del Pirineu, llegir en francès en públic, puc fer-ho, però no me'n surto gaire bé i em miren així amb una cara com dient tu no ho fas bé. Llavors jo llegeixo en català i normalment busco poesia catalana que està traduïda.
4: Contemporània, i, més aviat.
5: Sí, bàsicament contemporània. Llegint, sí, hem llegit coses d'Antoni Clapés, Mireia Calafell, Antoni Vicenç, sí, poetes contemporanis, i després busco algú que pugui llegir la versió francesa, algun dels companys de l'associació. Per això és, cadascú fa, hi ha un home que ve d'orígens del Magreb, no sé ben bé si del Marroc o d'on, que de vegades porta poesies en àrab i les llegeix en àrab i ell mateix en francès. I ens agrada molt també això, perquè és clar, la sonoritat...
4: La música de les llengües, eh? Sí.
5: I després, enllaçant amb això, quan arriba el Pantan de Poeta del mes de març, organitzem ja unes lectures més sonades, més públiques, amb algun poeta més important, més reconegut i més obert al públic. Aquest any, per exemple, vam fer el mes de març, va venir la Mireia Calafell, que és una poeta de Barcelona, bastant jove, i que ha publicat bastant, i té alguna cosa publicada en francès també, i la vam convidar, i va fer una lectura que va estar molt bé, i hi havia uns companys de l'associació que llegien la versió francesa de cada poema. I després, el dissabte següent, va venir un poeta de Montpellier, Michael Gluck, que va fer la seva lectura. Normalment són dos dissabtes del Pantan de Poeta. Però la resta de l'any és això, doncs un cop al mes, a finals de mes, una lectura més íntima, més entre nosaltres.
4: Sí. Jo el que m'ha sorprès molt, sobretot en aquest festival de Moisson, és que atacar-se a la poesia és difícil, perquè té una imatge de confidencialitat, que hi ha pocs lectors de poesia, que hi ha poca edició, que hi ha petits tiratges, que és una cosa una miqueta del passat, i veig que no, que finalment hi ha un públic per la poesia.
5: I tant que sí, tant que sí. Quan fem aquests Pantan de Poeta, vam reunir 70 llargs amb la Mireia Calafell, i encara més, 80-90 amb el Michael Gluck, potser és més conegut, ha publicat molt a França i això, i és clar, el fet que fos un català Mireia Calafell, hi va haver gent que es va frenar, però la gent que va venir, aquí hi ha molta gent que l'entén el català, tu ho saps molt bé, que potser no el parla gaire, però l'entén, i llavors podia llegir podia entendre el que deia la Mireia Calafell, que ho va fer molt bé perquè intentava parlar a poc i explicar-se. Ella no parla francès, però ho feia prou bé, i després es llegia la versió francesa. Hi va venir molta gent, hi havia molta gent, i en general ara ho comentàvem, allà baix, a la part del sud de Catalunya, hi ha un moviment de poesia jove bastant potent. Sempre és una cosa una mica minoritària, però hi ha un festival de poesia que es fa al Palau de la Música i que hi va molta, molta gent, milers de persones. Sí que hi ha una vida de la poesia, jo crec que actualment, sí.
4: En la temporada 2026 o 2025-2026, si treballeu en un any escolar, s'acaba. Teniu alguns projectes, alguna cosa a anunciar per la... suposo que reprendreu després de l'estiu, a la tardor.
5: Sí, tenim projectes, però encara no estan concrets. Seguirem fent les lectures de poesia, la postpor, que en diem, la postpor, cada mes, això es farà segur. Pel plantant de poetes estem començant a buscar. Hi ha un cert interès aquí de que una de les dues sessions sigui d'un o una poeta de la Catalunya del Sud, i estem mirant aviam, ha de ser algú que tingui obra publicada en francès per poder fer la lectura bilanga, però ho farem segur, jo crec que trobarem el plantant de poetes al mes de març. Al llarg de tot el curs, les lectures aquestes són més íntimes. Són...
4: A Ceret o en d'altres llocs? Al Vallespí?
5: Sí, en principi a Ceret, però vaja, ja et dic, vam anar a Sant Jaume Pla de Coll, ara pensàvem també potser anar a Reiners, sí. Intentarem també bellugar-ho una mica, perquè anar traient a gent, eh? Però, esclar, això sempre serà una mica més minoritari. Però, i després a la Mossa, on segur que aquest any està tenint molt èxit, i segur que es repetirà, però no en tinc ni idea, perquè això... jo ara no crec que se sàpiga, potser sí que la Magui Lloberes ja està començant a tirar contactes perquè ella en té molts, però de moment jo no en sé res. Segur que es farà la Moasson i que serà el cap de setmana.
4: Que serà una bona collita.
5: Serà una bona collita, com la d'aquest any, que ha estat molt bé de moment, i ara encara ens queden un parell d'espectacles.
4: Molt bé, moltes gràcies a Frederic Udina, de l'associació Pas de Porta, aquí a Ceret.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
1: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una frase que no és excessivament simpàtica de dir, però bé, tampoc és res dolent.
4: No, tampoc és res dolent. Això se diu per la gent que no són gaire... que fan les coses una mica de través. Et tressut, tu, Miquel?
3: No massa.
4: Doncs, si no et gaire tressut, si jo te confio quelcom i tens poca traça per fer això, te podria dir, Miquel, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment.
4: Tu t'imagines un porc a fer mitges, eh? Com deu ser.
3: ho tindria malament per fer mitges un porc, però és bastant, sí, és bastant fàcil d'entendre, em sembla.
4: Força, i a més és força divertit. Tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
3: Evidentment, si la frase parlava de porcs, és que a les cases de Catalunya Nord i al camp hi havia porcs, i de fet era una de les fonts d'aliment important de l'any, no?
4: Sí, els porcs a cada casa n'hi devia bé, i perquè justament el fet de fer charcuteria, de fer embotits i coses així, se poden conservar tot l'any i devia ser, en fi, era segur un aport de carn per tot l'any. I doncs el porc és una cosa corrent, evidentment. I nosaltres tenim, evidentment, també força eines, objectes relacionats amb la matança, doncs el moment en què se mata el porc, i amb aquest objecte que tens aquí davant teu.
3: És un objecte de fusta, així com corbat.
4: Sí, és un objecte de fusta corbat que s'ha fet, veus, a partir d'una branca que ja devia ser així i que se li ha acabat donant la forma. Fa una mica com un... Com se'n diu això en català, quan penges una...
3: Sí, com una perxa.
4: Una perxa, exactament, una perxa per penjar un vestit, per exemple, sembla. I veus que doncs, té aquesta forma corbada i veus que a cada extremitat hi ha una mena de si pots com dir, de...
3: Sí, està com tallat i fa... Com que
4: sí, un arrest, cosa, si vols, sí. Un arrest. Això se'n diu un camal. El camal era aquesta mena de perxa que se penjava a la viga, amb una corda, segurament, i quan el porc era mort, doncs se'l penjava en aquesta perxa, en el camal, i aquestes dues arrestos que hi ha de cada banda servia per agafar, si és un nervi o un tendó que hi ha darrere de la pata del porc, servia per l'enganxar amb això. Llavors se podia obrir i buidar i etcètera, fer tot el treball de la matança.
3: Clar, el porc quedava cap per avall, sí. I llavors podien treballar i treure
4: sí,
3: tota
4: la sí, carn. Sí, això eren les potes de darrere que eren agafades aquí, s'agafaven aquí, amb el camal.
3: Doncs aquest camal per penjar el porc una vegada mort i treure tota la carn que necessitaven, però avui la frase aquesta, per la gent que no té massa traça...
4: Sí, sí, sí, i tu podràs dir, si algú te fa una cosa mal feta, li podràs dir, tens tanta traça a fer això que un porc a fer mitges.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
6: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
7: Tres del matí, loco va libre a una mà. A l'altre un canut apagat i una clenxeta al nas que com un

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui continuarem amb l'oposició complementària identitat versus alteritat. I parlarem d'alteritat a partir d'un llibre d'en Francesc Candel, Els altres catalans. Ich bin ein Berliner, va dir en un discurs molt conegut ara, el 26 de juny del 1963, 5 mesos abans del seu assassinat, el president John Fitzgerald Kennedy. I ho va fer a mig camí entre les publicacions de Nosaltres els valencians i Els altres catalans. I d'aquesta manera problematitzava la relació que hi ha entre la identitat i l'alteritat. No és un debat nou. Ja el Nietzsche va escriure «Ich bin ein anderer», és a dir, «Jo sóc un altre». I Rimbaud, «Je est un autre», «Jo és un altre». I per parlar d'un llibre que va tenir molt d'èxit a finals de la Segona Guerra Mundial, «Huis clos, a porta tancada», de Jean-Paul Sartre, «L'enfer, c'est les autres», «L'infern són els altres». Però aquesta paraula, l'alteritat, no la trobareu pas als diccionaris d'Alcover i de Coromines. Per una raó molt senzilla. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com estat o qualitat d'ésser altre. És fat i parcialment inexacte. De fet, és un concepte creat pel filòsof Emmanuel Levinas, que diu més o menys que l'alteritat consisteix a prendre consciència del punt de vista de l'altre, considerar-lo com a vàlid, tenir-lo present. I afegeix, le même est un autre, el mateix, és un altre. I aquesta alteritat té més molt a veure amb la nostra empatia. Aquesta postura és la de Paco Candel en Els altres catalans. Aquest llibre gruixut de més de 350 pàgines va ser publicat a la col·lecció Barata d'Edicions 62, la col·lecció Alabast, i va ser un mig encàrrec. A la base hi ha la voluntat dels editors d'Edicions 62 de prosseguir la beta de Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i fins i tot en Max Kanner, el director, li volia donar com a títol Nosaltres els immigrants. I també hi ha a la base un article del propi Candel publicat a la revista La Jirafa el 1958, Los otros catalanes. Aquest llibre va ser escrit en 8 mesos, des de febrer fins a l'octubre del 63 i immediatament després traduït per Rafael Folch i Camarasa, passant pel sedàs de la censura del Ministeri d'Informació i Turisme del tristament conegut Manuel Fraga i Riverné. I es va beneficiar el Paco Candel de l'ajuda econòmica i logística del Jordi Pujol i del Joan Reventós. Es va publicar Els altres catalans en les mateixes condicions que Nosaltres els valencians 2 anys enrere. Va sortir, m'ho diu, de la Diada de Sant Jordi i va assolir un èxit enorme i fins i tot superior a Nosaltres els valencians, ja que se'n van vendre 30.000 exemplars en 3 setmanes. I això en català, en ple franquisme de la celebració de los 25 anys de paz i 2 anys abans de les lleis que el flexibilitzarien una miqueta. De fet, l'obra en castellà sortiria uns quants mesos després. En Francesc Candel, aleshores, no era pas un desconegut. Nascut a Cases Altes, en País Valencià, el 1925, va venir amb la família als 2 anys a viure a la Barcelona suburbial de les barraques de Montjuïc i les cases barates de Cantunis. Autodidacta, va escriure una cinquantena de llibres, començant per la narrativa en castellà de gènere realista i sociològic, amb títols tan potents com «Hay una juventud que aguarda», «Han matado a un hombre», «Han roto un paisaje» o «Donde la ciudad cambia su nombre». El títol d'aquesta novel·la fonamenta el llibre, que problematitza la pertinença al món català de qui prové d'altres regions de parla castellana i s'instal·la en barraques i cases barates de la perifèria del cap i casal de Catalunya. I qui millor en parla és el propi Paco Candel. Deixem-li la paraula, en boca meva, amb dos extractes trets de l'edició original que dec a la gentilesa de l'Imma Bové, directora de la Biblioteca de Mollà. Fa uns quants mesos anava l'autobús que va dels meus barris a la plaça d'Espanya. No sé per què, si per les empentes o per les reclamacions que ens sorgien, vaig sentir que en obrer català de la ciutat deia una gitana, la cèlebre frase que gairebé ja havíem oblidat de tan poc com l'havíem sentit realment. «Heu vingut a menjar-vos el pa, etc. Arre, noi, com es va posar la gitana?» De primer li va dir que era tan catalana com ell, o més, i per demostrar-li que ho era, es va posar a parlar-li en català, en mal català, és clar, un català d'emergència, però català al capdavall. Segon extracte, la barraca ha estat la gran tara del suburbi, la de degradació de l'immigrant, l'exponent i la mostra dels extrems a què poden fer arribar la penúria i la misèria, ho ha estat i ho és. Segueixi sent-ho a desgrat de totes les manifestacions publicitàries. Els debats actuals sobre la immigració, la identitat i l'alteritat mereixen enriquir-se a la llum d'aquest llibre, que us aconsello que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Radio Arrels, a Cabestany, 95.

0: Escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors. Bon dia. Som la classe de cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: Altre zone que veniu del mar és una cançó escrita per Rabau de Belquera, al segle d'Ot. Era fill d'un pobre cavaller de Provença. Sabia cantar i fer els silbantesos. Aquesta cançó és cantada per Maria del Mar Bonet.
1: Suposem que el cavaller ha anat a Jerusalem, encruada Terra Santa, espera el seu retorn. La dame pateix i plora a l'absència del seu cavaller. Però potser també el seu cavaller la traeix, la mort d'una alegria, però també patiment.
0: Enin i jo pensem que la cançó és molt bonica perquè és l'història d'un amor perdut.
2: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
3: Olivier Gandou-Saquet presenta el seu llibre Perpinyan sous mandat RN.

0: de l'editorial L'Harmattan, un recull dels actes polítics de la ciutat durant aquests tres últims anys de mandat. Olivier Gandou, bon dia.
1: Bon dia, Radio Arrel. Bon dia a tothom.
0: Primer de tot, per què haver escrit aquest llibre?
1: Aquest llibre és el resultat d'un sentiment, d'una frustració després de la derrota política. I en el cas de 2020, formava part d'una certa manera de l'alternativa electoral. Era un militant discret, sense ser candidat, però més aviat militant participant a les assemblees i bon, à l'ajuda. Bon. I doncs, per aquest resultat, l'elecció de Louis Alliot, per mi, era una derrota. I de cara a aquesta derrota, he decidit de fer una cosa de la même manière, c'est-à-dire contribuer à savoir què passava a Perpinyà, i doncs vaig començar per publicar un text amb l'ajut de Nicolas Codeville al seu blog, l'Archipel Contre-Attaque. Donc, cada dia vaig recollir informacions i cada trimestre vaig publicant textos sobre la situació, donc cada trimestre. Cada any feia una presentació al casal. Al segon any vaig crear el meu propi blog, que vaig anomenar Chez Louis à Perpi. Et al cap de 2 ans et demi, vaig decidir de redactar un llibre. L'estiu de 2023, vaig contactar l'editorial L'Harmattan, que era interessat.
0: El primer any de mandat RN, recordem el 2020, què has observat globalment?
1: Ah, sí, el primer any, Louis Alliot va donar la prioritat a les seves promeses sobre la política de seguretat. Donc, contractar policia, afegir camera, crear llocs de policia municipal a més. Bon, la prevenció va venir discretament després. Donc, sobretot la seguretat i una mica sobre el tema de la neteja urbana.
0: I segons tu, la seguretat a Perpinyà s'ha millorat aquest primer any de mandat amb Louis Alliot?
1: Sí, és a dir, cal considerar el context, és a dir, qu'à partir del final de la segona any, cronològicament, l'Estat ha enviat cossos de policia nacionals a Metz, donc això ha enfortit la presència humana al terreny. És a dir, que la millor és, estic convençut, a certs llocs, la cosa s'ha millorat. Després, sobre el tema de tràfics de drogues, tinc més l'impressió que els tràfics s'han desplaçat a d'altres llocs i que hi ha preses regulars, però el tema no ha canviat més, sobretot que per mi els problemes socials de Perpinyà, la pobresa, són una part de les causes del problema, és que la policia no pot arreglar tot, no pot adobar l'origen del problema.
0: I aquests problemes socials també, que siguin tràfics de droga, la prostitució també i la gran pobresa a Perpinyà, com ha evolucionat aquests 3 darrers anys?
1: Doncs fa pocs mesos vaig publicar una mena de ressenya sobre aquesta situació i després de recollir articles, opinions de catedràtics com Tarius ou Jimmy Paradis, que és un defensor dels treballadors del sexe, estic convençut que la cosa s'ha empitjorat. I en el silenci dels responsables polítics, doncs Louis Alliot també.
0: Hem parlat del primer any de mandat i els 2 darrers anys de mandat, doncs 2022 i 2023, què has observat a nivell de la política de la ciutat global?
1: Ouais, il y va de la politique répressive pour que cause. Si, une rétrocesse de la politique catalane, donc il y a les conflits amb la Bressola qui sont les més émergents, je dirais. Et en parallèle, veiem une politique pro-Algérie coloniale, mais forte. El que es feia abans és encara més fort avui dia. Són anys també de destruccions, doncs podem parlar del barri de Sant Jaume, doncs són més anys de destruccions d'edificis que de construccions. Donc, la gent té a Sant Jaume té sovint l'impressió que l'Ajuntament es vol fer fotre fort. Il est basé de les causes de policiers ou de causes casbéiennes, donc tenim parades per Nadal, alguna cosa d'aquest tipus que es veuen. Per la resta, no es fa res per solucionar els problemes de la societat, que siguin econòmics, socials, écologiques. Tenim un conjunt de reptes per plantar cara i, francament, no veig res que s'està construint. Hi ha només una adaptació a les dificultats per fer com el tema d'estalviar una mica l'aigua i l'electricitat, però és només una adaptació als problemes que s'imposen i no pas la construcció de solucions a llarg termini. Donc, d'aquest punt de vista, es fa poca cosa per aquesta ciutat.
0: I a més de tot això, el llibre que has escrit, recordem, doncs, Perpinyà sous mandat RN de l'editorial L'Harmattan. El teu llibre destaca les relacions de l'Ajuntament amb altres moviments d'extrema dreta.
1: Sí, doncs hi ha coses més discretes com el fet de pagar consells a un antic d'Occident, que també a una altra època formava part de la lluita legal contra els sindicats. Tenim la cosa més visible és la qüestió de la religió catòlica, és a dir, del tradicionalisme o integrisme. L'expressió no és massa forta. Si llegiu el llibre, veureu que són moviments antidemocràtics contra el feminisme i que veiem més o menys discretament. És a dir, que veiem tenen del cas que van a misses reialistes del rei Lluís XVI i que alguns organitzen unes cerimònies públiques per fer caure la pluja en un moment en el qual caldria ser més racional sobre la situació. Tenim també moviments a favor de l'OAS, un moviment terroriste durant la guerre d'Algèrie. Donc, tenim tot un conjunt de xarxes més o menys visibles.
0: I de cara a les properes eleccions, què penses que passarà a tu, Olivier Gandou?
1: No sé, la meva impressió és que si no passa res d'especial, una ràbia popular, és possible que hi hagi encara més d'abstenció. És la meva impressió. Bon, cal recordar que Louis Alliot va ser elegit amb 15.000 vots en una ciutat de 120.000. Podria perdre, és possible, però el problema és que tinc l'impressió que la gent no creu a les propostes polítiques, no creuen en ningú, c'est le problème général. Et després, il y a le problème de la division de l'esquerre. Ça, això, il me semble un gran problème. Ho dic d'esquerre, perquè es podria fer una alliance més llarga amb una part de gent, diguem, centriste que tenen idees écologiques, par exemple. Es podria trouver une gêne ou une mic à la droite d'accord par exemple, à autobus gratuits, par exemple. Existeix pour qu'elle tenie une certaine tolérance et ne pas fixer limites en étiquette, sinon sur un projet concret. C'est la même vision de l'espace. Donc, la division sera un problème pour passer à autre chose. C'est entre la gêne qui m'a ajouté à l'esprit de l'écriture, entre la gêne qui m'a ajouté à trouver à cette éditoriale, voudrais donner les gracias al père Manzanares. Il me semble que c'est un lieu en el qual ho cal dir. Et autre cosa, el dijous 29 al Casal, ferai també firmes signatures de livres à la 6 images et després présenterai à mon catédratique la situation sociale à Perpignan.
0: Olivier, gracias.
1: Gracias a tu.
2: Punt de llibre. A Radio Arrels.
3: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquest estiu, escolta La Veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Som ara dilluns 10 d'agost. Bon dia. Pluja tot el país aquesta tarda amb unes màximes de 32 graus a la plana i 26 a la muntanya. Demà al matí el temps serà assolellat. Les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i 15 a Cerdanya. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 32 graus a Perpinyà, 33 a Serret, 30 a Prats de Molló, 32 a Prada, 24 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol. Dimecres les mínimes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 14 al Capcí i a Cerdanya. A la tarda pluja a l'Alt Vallespí, Capcí i Cerdanya. Les màximes seran de 34 graus a Perpinyà, Serret i a Prada, 25 a Manlluís i 27 a la Torre-Querol.
6: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 10 d'agost del 1997, Pascal Comalada publica el disc Un tal jazz, fet per Octave Production. El músic nord-català és sorprenent i imprevisible. Ha publicat centenars de discos, singles i col·laboracions. En aquest treball, Un tal jazz, s'hi troben versions de ballets tradicionals catalans com La Reu Riera, La Boulangera, Ball de Moros i Cristians o encara La Dansa de Castellterçol, que ara mateix escoltem.

0: Fins aquí la dansa de Castellterçol, interpretada per Pascal Comalada.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

caparrutxos palassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé. En Belu sap que sempre guanya i el diumenge fer

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Mana, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a la platja.
2: Bum, bum, bum. El Butxi estrena nou material. Bum, bum, bum.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

Beautiful guy, fine, it's time. He was a...

Si hagués nascut dona, hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven als arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb sort, potser magisteri, submisa, discreta, que mai el veïnat pogués dir-hi una mica. Seria

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestida de blanc.

hagués nascut dona parlant amb l'espill. Cada dia més vella, cada dia més grassa, veient com s'envolen un a un els fills i sopant tota sola, plors a la cassola, marcits al

0: Ràdio Arrels.
1: A Puigcerdà, 93.1.
2: No sé per on començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del

la dona. Tindré prou amb el teu Barcelona, escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar, les històries que no puc explicar.

un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets, aquí, davant del foc. Em sento bategar les galtes i vaig cansès com una teia. No sé si sóc en un pou, en una cisterna,

ajegut al sofà, si està bé en aquesta cambra. Lluny de qui sap què. La profunditat de sons ancestrals navega per nervis destensats oxidant radis de síntesi alquímica. Pedres roges, xamecs encesos, la brasa del pecat, somorta sota una fina capa de cendres.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances...
3: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Aquestes vacances, escolta Radio Arrels. Radio Arrels.
2: Pròxima estació.

0: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Provendres, 95.

Ells que venen a buscar. Viatjant dins del seu cotxe camuflat, demana perdó. Els caparois ja t'ho faran saber, amb voltes i descàrregues elèctriques. Veurem quant dolor ets capaç d'aguantar. No tens pares ni fills ni tens parella.

més grat, per rar, per infreqüent, un per mític,

bat a bat l'univers teu més íntim. No saps prou bé fins a quin punt més grat, per rar, per infreqüent,

0: Ràdio Arrels.
1: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

Llengua i cor, ajuntem els braços, reunim els vents, que bufen fort, estem preparats, que sure tot allò soterrat. Fusionem les terres amb el mateix foc.

I vet aquí que el semental s'esvera, com borinota al voltant de la llum, com màquina de tren pel nastre un fum, les banyes cap al cel es desfilen.

Pica ni aquest fet, torna fuet la seva cua de donzella. A dalt del cel un aguilot ho veu i una guineu vigila la masia. Al Pirineu el sol fa sortir el dia.

gats comencen a passejar lluny de la reixa. Al món hi ha tanta gent que si algú es queixa, fa nosa als humans atrafegats. La pràctica del plor fa que les coses es vegin diferents, així com plou, fins que arriba l'amiga que diu:

farà problemes. Comença a gotejar el teulat i en el llit la ronya es gruga i els llençols. Les vigues tenen corc, les parets esquerdes i sota la catifa s'hi apila massa pols. Hi haurà problemes. El greix està recollit en els fogons freds on un ratolí xic rosega un pa sec. La higuera vessa pots, plats.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

pèls blancs i verds perquè hi puguis passejar i acaronar els estels i els puguis preguntar si tu i jo quan serem vellets.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.